0: Quan fa que no veieu cuques de llum?
1: Doncs mira, jo a les unes colònies de farà 40 anys
0: sí, o més.
1: Que em vaig veure, però però no n'he vist més.
0: Pues a mi em
2: passava
0: igual. Jo de petit
2: n'havia vist. Sí, de petit n'havia vist.
0: Pues a mi em passava igual, que feia decenis que no veia cuques de llum. I aquests dies, a la terrassa i en el camp de davant, n'he vist de dos tipus. Unes que són com un LED blau, que tenen una llum permanent, que són cridaneres perquè és bastant brillant, però és una llum que no, no fa pampallugues. Són la, unes cuques de llum blaves. I unes altres, que són les típiques que surten a les pel·lícules, que fan... flash, no? D'un color més...
2: La llum
0: més
2: de Nadal.
0: Groc, sí, groc, groc taronjat, no? I això és un símptoma de salut medioambiental, que l'havien perdut, igual que les llúdrigues, que també és, una, és un registre, no? Un indicador de salut mediambiental, de, en aquest cas dels rius, i jo feia decenis que no n'havia vist, i aquests dies n'estic veient i estic al·lucinant.
2: Hi ha llúdrigues al Fluvià?
0: No, hi ha una mena de... No sé si hi ha llúdrigues al Fluvià, però aquí al costat hi ha unes... Que és al costat del riu. Hi ha uns aiguamolls, que es diuen els aiguamolls de la Moixina, i hi ha una mena de llúdriga, que no és una llúdriga, que és una espècie invasora.
2: És invasora?
0: És invasora, sí, sí. Té un nom, ara no me'n recordo, eh? Però és una espècie invasora que viu a les aigües dels aiguamolls. Que és una zona de passeig de la gent d'Olot, perquè la Moixina i Olot estan tocant-se, vull dir, és curiós. Però bueno, us volia treure l'anècdota de les cuques de llum, perquè era una cosa que jo recordo d'adolescent o d'inclús de més petit, i no n'havia tornat a veure mai més.
2: Sí,
0: i ara
2: que recordo haver-ho vist. També hi ha, a veure, pensa que també hi ha això aquests indicadors, coses com les abelles especialment, o certs, els ocells. Si estàs en un lloc on sents els ocells piular, i t'esperten, i és que t'escolta, els ocells, clar, és un tipus d'animal doncs, vulnerable. I si
0: jo els hi donaria condició... els hi donaria algun somnífer als matins, als ocells, perquè és una passada. Sí. I en unes hores, a partir de les 6 del matí, quan ja clareixen, fins que el sol ja surt, ben sortit, que és un... A mi em desperten els ocells. Jo per això m'aixeco a les 6, em desperten els ocells.
1: Aquí a les 4. Has d'anar... Les 4,
0: però la tu, matinada tu, és, ja... Però vosaltres sou raros, perquè ja teniu el sol aquest que dura tot sí. L'estiu, no? Sí, la claro ja, aquesta.
1: Entre 3 i 4 ja comença. I al finals de juny...
2: Fins als 12 de la nit.
1: Sí, a partir de les 2 quarts de 3 ja comencen. I a les 3 hi ha algú surt el sol. 3 de la matinada.
2: Bueno, a l'hivern segur que no estan donant pel
1: no,
2: sac.
1: No.
2: Sí, el temps, ho tens temporal.
1: Sí,
2: no, però sí, és veritat, el fet que hi hagi vida animal, doncs et dona una... És bona senyal. És bona.
0: En Jordi diu... mira, ho suposo, que per cert, haig de fer un esment abans de seguir, et necessito... diu, grills i cigarres també se senten menys. Aquí no, eh? Aquest any és un any que, com ha plogut tant, s'ha recuperat bastant la vida...
2: A Mallorca, a l'estiu, quan fot molta calor, és allò que
0: dius... Les xixarres.
2: Les xixarres, el soroll que foten. Però foten un escàndol? I com més calor, més escàndol.
0: En Jordi, ara trec dos temes, un tema ràpid i una última cosa que volia dir. En Jordi a Mastodon ens recomana, com un podcast que ell escolta, i recomana més podcasts, diu, no, en català mossega la poma, que diu, són una gent que parla de tecnologia i coses variades.
2: I coses variades. El que sigui. Vam dir que parlàvem de cultura digital en alguna època.
0: Sí,
2: vale, però
0: sí.
2: Escolta, jo tinc una proposta,
0: mira,
2: mossega.
0: Acabo amb això, que volia acabar amb Mastodon.
2: Doncs acaba amb els...
0: Tenim un oient que... No, això ja fora. Era un oient que...
2: Amb un altre podcast, Tomàs, un altre podcast, començaríem a parlar doncs, de la bioluminescència de les...
0: No, ja està, eren les anècdotes. Però bueno, això ja porto dies que ho tenia anotat com a nota, per comentar-ho. Tenim un oient a Colòmbia, que jo no sabia que teníem oients a Colòmbia, ¿vale? Que es diu... Ai, ara ho he perdut el nom.
2: Que igual viu a Barcelona.
0: Trust. No.
2: Em sap que hi ha una Barcelona, Colòmbia.
0: No, no, aquest viu a Colòmbia, Colòmbia. Vale?
2: Bueno, perquè a Colòmbia, Colòmbia, sí. Hi ha una Barcelona, Barcelona.
0: Sí. Ah, vale, ah, sí, és a Colòmbia o és a Venezuela? És a Venezuela.
2: Hi ha Barcelones i Còrdobes i llocs d'aquests, sí, per allà. Sí. El Mortadelo, vale. Sempre... Em sembla que el Mortadelo en algun capítol feia conya d'aquestes coses.
0: Diu, doncs ens diu aquest oient, que es diu Trust. Diu, gràcies per les estones bones escoltant-vos. Moltes vegades em perdo una mica en tecnicismes, però us segueixo escoltant. Vull dir que és un oient sacrificat.
2: Moltes, vale? moltes gràcies pel sacrifici. Escolta, jo tinc un parell de notícies. La primera és, com sabeu, jo ja des de l'any passat us estic donant la torre amb la sèrie de llibres de Dungeon Crawler Carl. Mm-hmm. Vale? Número 1 d'audible.com, número 1 d'audible.co.uk, número 1 de New York Times List de Best Sellers, The Parade of Horribles, el llibre 8. És a dir, no el primer llibre, que seria el que la gent... No, no, el 8è. És a dir, hi ha tanta gent que estem tan malalts fent cua per agafar i comprar el llibre i llegir-lo tant en audiollibre com en paper, com tatuat...
0: Va fent així amb el cap, eh? No puede ser, no puede ser.
1: Com? No puede ser.
2: No pots dir. És que em sembla que has escoltat, escoltat el doblatge en castellà, que és horrible.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, t'has...
1: No és IA, però sembla IA.
2: És que és un audiollibre mal fet, s'ha d'escoltar en el Klingon original. I et vaig dir que allò que ha fet, diguéssim, cago un dios donut, no estava bé, està mal traduït. I les traduccions en general al castellà són molt dolentes, els traductors en general són molt dolents, especialment els dels llibres tècnics. En Josep Ruano explicava moltes coses sobre el tema. Però escolta, número 1, a YouTube la mateixa... Pensa, fixa't si està ben fet el doblatge llibre en anglès, que la mateixa tia del canal de YouTube de Charismatic Voice, que és una cantant d'òpera, però d'aquestes... que de veritat... Com jo.
1: No.
2: però cantant d'òpera de les d'anar al Liceu, ¿vale? És a dir...
1: Sí.
2: De soprano, perquè té un canal en el que ell agafa i analitza i escolta música i li diu... Fot un anàlisi vocal del locutor, del Jeff Hayes, que és el que fa les veus de... Evidentment, parla, fa la veu d'homes, fa la veu de dones, fa la veu de la gata, fa la veu de l'intel·ligència artificial, fa la veu de tots els personatges de l'auca, i de la tia li fot un anàlisi d'un audiollibre que no ho havia fet mai, de bo que és el tio, amb la qual cosa sapigueu que teniu això. I després, pels que sigueu aficionats a la música, a tocar un instrument o a cantar, acaba d'arribar fa 40 dies i ja tenim hi ha un repositori de GitHub que es diu Slop Smith. Slop Smith. Què és Slop Smith? Algun dels històrics deu recordar que jo havia recomanat un programet que es diu Rocksmith. Vale? És un videojoc, Rocksmith és un videojoc que va treure Ubisoft. La última versió la va treure l'any 2014, amb la qual cosa és una cosa bastant vella, però bàsicament la idea és que era com un Guitar Hero de veritat. Tu tens el teu ordinador o la teva consola i llavors et donen un cable que per un costat és USB i per l'altre costat és un jack que t'endolles la teva guitarra. El joc tenia un amplificador virtual i el que fa és que t'ensenya com un Guitar Hero, però t'ensenya les digitacions de la guitarra de veritat, i pots tocar la guitarra, i el Rocksmith 2014 fins i tot podies endollar-hi el baix, i té tot una metàfora, doncs, en tres dimensions, on van venint les notes del Guitar Hero, però cauen, venen notes de diferents colors, cada corda és un color diferent, i quan aprens a tocar, doncs, més o menys tu pots funcionar. Problema que hi havia amb el Rocksmith, doncs, que la gent de Ubisoft van arribar a uns acords per una sèrie de... per una colla de cançons amb unes discogràfiques, i els que estan, i els que no estan, no estan. I ja existeix una cosa que era com una escena pirata de gent que havia fet com falsos DLCs, que fotent un hack i canviant una DLL i apretant una miqueta podies agafar i jugar. Hi ha moltes cançons, però el Rocksmith sempre es queixa i d'alguna manera Ubisoft ho ha abandonat. La gent aquesta, doncs, hi ha hagut un desenvolupador que segurament utilitzant Cloud Code o alguna cosa per l'estil, ha agafat i s'ha marcat un programa per Windows, per web, per Mac, que tu te l'instal·les, s'instal·la fàcilment, hi ha un DMG, va des de GitHub, te'l baixes i engegues el DMG i en el Mac funciona perfectament, i el que fa és que permet que agafis els fitxers CDLC que hi ha, doncs, en l'escena aquesta, diguéssim, pirata de Rocksmith, i baixar-te cançons. Hi ha cançons de tot tipus de cançons, de tot tipus d'estil. Cosa interessant, cosa interessant. Tens el baix, tens la guitarra, tens la part rítmica, però també et tens a agafar, tens una vista per veure-ho en la metàfora aquesta de Rocksmith, estil Guitar Hero, en la metàfora d'altres programes, diguéssim, que van en plan tabulat, com Yousician, vale? O algunes d'aquestes típiques aplicacions d'iPads d'aprendre a tocar la guitarra i aquest tipus de coses, però també té visió de piano, és a dir, si tu ets pianista, doncs tens... aquí hi ha un programa d'aquests per aprendre piano que van caient les notes i tu toques les cosetes, i et van dir que vagis canviant les cosetes, i té fins i tot la part de karaoke per si vols agafar i fer 5 star amb el rotllo, vale? O sigui, et pots marcar el 5 star, et fa la detecció de la nota, està connectat amb un software que va sortir, amb un programari lliure que va sortir fa uns anys, que fa allò que us explicava jo, que té el meu amplificador de la modulació de caixa blanca, és a dir, tu tens un amplificador o tens un efecte analògic i el que fa és simula això. Hi ha un projecte open source, hi ha el seu repo GitHub, hi ha tot tipus, i a internet pots agafar i baixar-te els sons de qualsevol guitarra, de qualsevol instrument i replicar-lo a casa. Amb la qual cosa, és dir, o sigui, no cal que sortiu mai més de casa. O sigui, la vostra família us trobarà a faltar, us instal·leu els Rocksmith, comenceu donat... a baixar cançons i... Digues.
0: T'has donat compte, Marc, que portem unes setmanes, jo us vaig explicar un altre exemple, ara acabes d'explicar un altre, de gent que tenia una gran idea, saps? Que la tenia fa temps en el cap, que era una idea, diguéssim, moltes d'elles de comunitat, no? Jo el que explicava era un software que no estava per Linux i que hi ha hagut una gent que se l'ha currat, que he arribat a conèixer el desenvolupador i he flipat molt, vale? Ja us explicaré, i que gràcies a Cloud i altres eines això s'està podent portar a terme. Vale?
2: Sí, la velocitat de desenvolupament és bestial,
0: sí.
2: Perd, clar, evidentment, què passa? Pues que aquí hi ha gent com l'aplicació Yousician, que és fantàstica i m'agrada molt i...
0: Però té un competidor?
2: No, però no, el problema de Yousician és que té els problemes de qualsevol cançó que tu fiquis l'has de llicenciar, per exemple, per promocionar-se van tindre que arribar uns acords amb AC/DC i amb Metallica i amb la Taylor Swift i companyia, doncs, perquè per promocionar-se, però clar, això vol dir que la subscripció val 100 pavos a l'any, val? O sigui, totes aquestes... és a dir, les eines hi són, però com que has de jugar el joc, diguéssim, dels copyrights i d'això, dic, escolta tu, jo estic tocant cançons que tenen 50 anys. Si estic tocant Shine on You Crazy Diamond, tio, és una cançó que té 50 anys. Em sembla que el senyor David Gilmour em permetrà que jo practiqui el seu solo.
0: Jo porto
2: L'he comprat el disc aquest en vinil, en CD, i l'he comprat a iTunes Store.
0: Ja.
2: Estic convençut que en David Gilmour em dona permís moralment per jo tocar la seva cançó amb el DLC de Rocksmith. O sigui, no...
0: Estic porto dues setmanes que hi ha un canal a YouTube que es diu One Band Song, que són cançons que han sigut èxits, que arrenquen dels anys 50, 60, 70, 80, on una banda o un grup només ha tingut aquest èxit i ja s'ha aparegut, no?
2: És One Song Band.
0: One Song Band, perdona, que ho he dit al revés. I flipo, perquè moltes d'elles són populars, o sigui que
2: són molt populars, sí,
0: les tenen
2: èxits
0: al
2: tremendos, sí, o sigui, sí. Però a veure, allò és el típic que, per exemple, en el hi ha una colla de puristes del heavy metal, vale? que és dir, tios, potser us hauríeu de prendre una galeta, una galatònica al mar, o sigui, que agafen i van a la penya, van a un
0: galeta...
2: concert...
0: Amb herbes de l'alegria.
2: Amb herbes de l'alegria, un edible d'aquests que venen a Eivissa, no? Però allò que van a un concert, a la sortida d'un concert d'ACDC, diu, dime el nombre de 4 àlbums d'ACDC. I diu, este no és un àlbum, és una canció, Thunderstruck no és un àlbum, i tal, i eres un poser, no te tires que quitar la camiseta. No, escolta, deixa't estar. Però hi ha moltíssima gent, això, dic, escolta... hi han grups que tenen el seu recorregut, però a veure, digueu-me dos noms de dues cançons dels Eagles.
0: Hotel California. Una? I Hotel California.
2: Hotel California. I a l'Hotel California, de fet, l'estructura harmònica de l'Hotel California és una cançó de Jethro Tull, amb la qual cosa no és ni d'ells.
0: Sí, que
2: la
0: no
2: lletra
0: va ser...
2: i el solo està molt bé, però els acords xulos, els acords de rock progressiu de Hotel California són de Jethro Tull.
0: que parlant entre, o sigui, que parlant la gent de Jethro Tull i d'Hotel California admetien que era molt possible, o sigui, no va ser un plagi conscient,
2: no, era molt possible eren taloners.
0: Les notes, sí, no, i que les notes s'haguessin quedat en el subconscient i haguessin aflorat, que això passa, eh? No sé, a la gent que crea música,
2: sí, esclar,
0: en la ment té trossos, té acords, té fragments que recorden altres cançons. Però sí, això, sí, jo crec que és normal de la ment humana. Sí, sí.
2: Escolteu, Sopa de Cabra, per exemple, a l'Empordà té referències a que trobes melodies de
0: prop moltes cançons. No,
1: o sigui, això fa falta que siguin cançons que hagis escoltat recentment, si no, modes, és a dir, es posa de moda un tipus de cançó, venen uns acords al cap, i aquests acords van a parar a un tipus d'acords que sembla que tothom s'hagi posat d'acord a fer aquest mateix estil de música o els mateixos acords i tot això, però és perquè, com que més o menys rebem els mateixos inputs musicals, desenvolupa a un lloc en comú. No és que s'hagin copiat, sinó que tenim diferents, no, els mateixos o quasi els mateixos inputs musicals que ens porten a un...
2: Sí,
1: a un...
2: Però, això, en el cas d'Hotel California és una cançó que té 7 acords diferents amb una progressió molt específica i no tots són acords majors i menors i la progressió hi és i els Eagles havien sigut taloners d'ells.
0: Sabeu que no... Sí, com es diu l'autor de la lletra, que la canta, ¿vale? I el que la va crear, no recordo el nom, en el disc que van crear van dir que aquesta seria la que posarien i la que sonaria primer a les ràdios, i va dir que no, que aquesta cançó no tindria èxit perquè era una cançó més aviat tristota,
2: I perquè té una estructura, i perquè té una,
0: o sigui, té una estructura, i estructura cinemàtica
2: és de rock, no, però l'estructura de les estructures dels acords és de rock progressiu, molts acords, no ràdio fórmula de 3 acords i un acord nou en el pont. Perquè en totes les cançons gafes de la Taylor Swift són 3 acords i un pont on hi ha un acord nou per... Hòstia, tinc un acord nou i acabo de... I sóc una gran música, no una gran compositora.
0: I qui ho fa bé, aquest acord nou, s'elabora i és a la seqüència de la següent part, no? Que això passa moltes vegades. Diu això en Jordi, té molta raó, en Jordi Herrera, diu... Passen moltes coses. Per exemple, els jugadors d'escacs no recorden les peces individualment, sinó estructures que entenen i recorden fent servir les capacitats lingüístiques del cervell. Molt curiós, això que diu el Jordi. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí. No, però sí. A veure, realment, el fet que Eagles aconseguís que Hotel California fos un èxit és estrany per això, perquè és una progressió, progressió, però...
0: És que en aquell moment la ràdio... A més, Hotel California és una cançó que dura 6 minuts i mig o 7, o no sé,
2: una... A més, van agafar una cançó, una progressió d'acords de prog i li van ficar ritme de country, vale? I la van convertir en una espècie de pop-rock, o sigui, els hi podem donar el mèrit, però no saps una altra cançó dels Eagles?
0: No.
2: Vale?
0: No, és veritat que no.
2: És el que... I tenen molts discos i omplen estadis, eh? O sigui, que omplen la pilota, que les carxofes d'aquella de Las Vegas,
0: l'omplen. Per què passa això? Per què ens amb la música és molt curiós, tio.
2: Els Eagles no han sonat mai a la ràdio a Espanya. Ha sonat Hotel California, no han sonat els Eagles,
0: això també.
2: O sigui, tu tens...
0: Ara ja no parlen de si han sonat més cançons o menys, no? Per què hi ha en aquestes cançons que t'entren tant a dintre? No us passa això, els dos? Segur, eh? Que hi ha cançons que s'han quedat totalment a dintre i formen un tot amb tu. No sé, és no sé.
2: Ara quan et preocuparàs...
0: Ens fem grans.
2: Lletres i cançons d'anuncis dels anys 80 que tu series capaç de repetir verbatim.
0: Sí, sí.
2: Vale?
0: Sí, verbatim.
2: Soy aquell negrito de l'Àfrica tropical.
0: Però això no és de la nostra generació, Marc. No,
2: collons, però tu ho has sentit, això. Tu ho has sentit de petit. Cantàvem i ja no és la meva generació. Però hi ha quantitat de lletres d'anuncis i de coses que tu recordes.
0: En ràdio, mira, justament, és que a més em fa gràcia perquè... com a tot arreu a la vida hi ha cafres, i en radioafició també hi ha cafres. Hi ha una banda que normalment hi ha gent més gran, hi havia uns parlant, potser sortia una mica de to del que és la conversa típica tècnica, científica, que fem als radioaficionats, estava parlant d'altres temes, delicaos, que normalment no es parlen, i algun altre senyor gran no li va sentar bé. I li va posar per sota una música per tapar-lo. I la música era "Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical", saps? I jo deia, anda, que entre uns que no et parlen de lo que hauria, que parlen de lo que no haurien de parlar, i a l'altre, que per sota li posa la portadora de "Yo soy aquel negrito".
2: La gent es... Vaja... La gent es troleja, és el que
0: bueno, abans d'entrar en temes principals, una altra cosa que volia dir avui, que fa moltes setmanes que no ho recordo, perquè com ara no tenim falques, perquè no sonen, només tenim la d'entrada i la de sortida, us recordo a tots que Mossega la Poma es manté gràcies... Oh, que maco, ser tròtol. Es manté gràcies a... les vostres aportacions com a mecenes, que són petites, voluntàries, poden ser des d'un euro al mes, el que vulgueu. Però gràcies a això paguem tot. Paguem l'estudi virtual que ara estem fent servir per trobar-nos i poder enregistrar el programa i poder sortir en directe a YouTube, paguem el domini, paguem el hosting, ho paguem tot. O sigui que... Ara fa temps que no renovem micros, potser perquè no cal.
2: Jo realment amb aquest Hail, amb aquest PR40 del Hail, estic contentíssim, perquè, o sigui, el que em permet és qualsevol cosa que enregistro, siguin vídeos, sigui
0: t'escolta
2: podcast,
0: molt bé, Marc.
2: No tinc que tocar-ho. O sigui, el fico en el Focusrite amb el gain al màxim, gravo, li poso el xupetín aquest... i la veu surt perfecta, o sigui, no tinc que tocar.
0: Parlant de Focusrite, sí, sí, això t'anava a dir, que jo vaig veure una foto. Sí, sí,
1: sí, me la vaig comprar de segona mà, la de segona generació 2 i 2.
0: La 2 i 2, no?
1: Sí, 2 i 2, i la vaig instal·lar aquesta setmana, l'he instal·lat, i la veritat, molt bé, molt, molt, molt content.
0: A mi
1: ja dic que tenia la Behringer, està retirada.
2: Les Behringers estan bé, tenen bona electrònica, però el tenen un previ, un previ que és una patata.
1: Ja, sí, molt
0: això, patata. Això que vaig a fer ara no s'ha de fer, però vaig a fer una cosa.
2: Vas a fer una cosa? Que no podem fer per
1: lloc,
2: tu?
1: Obre un armari...
2: Això se'n va cap allà.
1: Un armari...
2: Va buscar gran. Micros.
1: Sí.
2: Anem a treure micros? Espera. Espera, que traurem micros.
1: El Shure SM58.
2: L'SM58, aquest és amb el que pots fer servir per fer un concert i després clavar uns claus a la paret?
1: Sí. Jo tinc dos, del 57, en tinc dos.
2: L'SM57, aquest es fa servir molt per enregistrar instruments. Per enregistrar instruments.
1: És el que utilitzen els presidents nord-americans.
2: A l'SM57?
1: Sí, des de John Fitzgerald Kennedy fins ara.
0: Ah, curiós. Tenia la Focusrite aquesta de backup, Dani, l'anava a ensenyar a la caixa i tal, però no la trobo. Jo faig servir una taula que és de la casa Solid State Logic. La Focusrite a mi em va donar problemes.
1: Ah, sí? Quin tipus de problema?
0: I al final, buscant, la vaig substituir per la Solid State Logic, que va molt bé. Aquest micro que tu tens, Marc, també és molt xulo.
2: Sí, aquest és molt xulo, però aquest és un micro que faig servir molt poc, perquè aquest seria, per exemple, si estiguéssim aquí, a casa meva, gravant, i no volguéssim tindre micros a sobre, aquest és un micro de cinta, i que el poses, és per gravar música ambient.
0: Omnidireccional.
2: És un omnidireccional per poder gravar a l'ambient point.
1: Sí, que per cert, recentment, em sembla que ahir o abans d'ahir, Insta360 ha tret al mercat nous micròfonos inalàmbrics, d'aquests petitons tipus botó, que estan força bé. No és d'aquests, per exemple, el Rode, aquests petitets, com el que porto jo ara, per exemple, en porto un.
0: Sí, sí.
1: És un tipus aquest, rodó, però la diferència és que, per exemple, aquest Rode o els DJI tenen només un micròfon, en canvi aquests porten tres, un direccional al davant i dos laterals. I pots utilitzar-lo com a boom microphone, per exemple, una càmera i només que gravis el so que hi ha al davant. I està molt bé, molt bé.
0: Pots fer switch d'una modalitat a l'altra?
1: Sí,
0: o graves?
1: Pots fer switch.
0: Sí. Ah, vale.
1: Sí. A més a més, el frontal d'aquest micròfon és un rodó i té una pantalla de tinta electrònica de color. i pots enviar-li logotips, imatges, el que sigui,
0: ah,
1: i en comptes de veu, sí, en comptes d'estar ensenyant el logo de DJI o el logo doncs, de Rode, doncs pots posar el logo doncs, de la teva pàgina web o del teu podcast o del teu canal de YouTube. I està força bé.
0: Jo m'he barallat molt amb micros, però al final jo crec que he aconseguit el micro que a mi, per la meva veu...
2: Sí, és un tema que no tots els micros serveixen per tothom. Sí.
0: No, i mira que amb el Ludo això hem parlat moltíssim, de micros bons que a mi em sonaven fatal, que la meva veu no anaven.
2: No, no.
0: En canvi, aquest Shure mic, o sigui, l'MV7, és un micro que no, ara mateix no té cap tipus de res, està pla, vale? No té cap tipus de... De res.
2: I no, però és un micro que té l'equalització per la teva veu. És un micro molt per tu.
0: Sí, és que a més, quan surto de radioaficionat, que sí que té alguna equalització per darrere, ¿vale? Però l'origen del so és aquest mateix micro. És el mateix.
2: Sí.
0: I tothom em diu, hòstia, que bé que sona, hòstia, que bé que s'escolta. Sí, sí.
2: És això. Mira, per exemple...
0: A part que té les llumetes que te li agraden a Ludo.
2: Les llumetes és una passada. Però el que... Jo recordo quan, ara fa molts anys, jo tenia potser 25, amb en Coque teníem un local d'assaig, amb una banda de garatge que teníem, que jo feia poc havia començat a tocar la guitarra elèctrica. Jo també la tinc aquesta, eh? I recordo que...
0: Hi ha passant, poques unitats i no s'ha tornat a fer mai més.
2: No s'ha tornat a fer mai més, és un incunable. És un incunable.
0: Sí,
2: doncs el que ens passava són dues coses. Una relativa al que parlava abans dels Eagles, és que tocàvem amb una fàbrica abandonada on tocàvem a tal volum que queien trossos de guix mentre tocàvem, vale? Pensa que el bateria nostre era en Manolo, que era el meu monitor de culturisme, amic meu i més monitor de culturisme, subcampió d'Espanya, vale? I perquè va fer un fallo el dia de la carga, però és un tio armari... Subcampió d'Espanya, pesos pesats, culturisme. O sigui, imagina't, armari empotrat, començarà picant a la bateria, vale? Amb en Dani Amon en el baix, en Coque guitarra solista, jo rascant i cantant, i tenim el mateix micro. Allò, perquè de vegades cantava algunes cançons en Coque, algunes jo. Sempre, després de... Quan havíem de canviar el cantant, havíem de canviar l'equalització de la PA, perquè per on jo sortia en Coque no sonava, i per on sortia en Coque jo no sonava.
0: Sí, això
2: passa. Així, o sigui, I era així. La gràcia és que quan ja l'equalització la tens en el propi micro... El mateix micro ja té un caràcter i ja té una resposta determinada. Doncs en aquest cas, aquest Heil, doncs, a mi em va perfecte i amb altres sono jo horrible. I, per exemple, a mi m'agrada molt aquell Rode que tinc de condensador, però clar, has d'ajustar-lo també. O sigui, quan el tens perfecte, sones deliciós, però és molta feina. Tindre alguna cosa que dir, enxufar i córrer és fantàstic.
0: A la ràdio, els italians, sabeu que normalment en ràdio el primer que fem és passar-nos un control, no?, de senyal i de qualitat d'àudio, vale? Que té unes característiques. L'altre dia parlant amb un italià que li preguntava que com m'escoltava i diu, si escolta, com la BBC, è un àudio da Pavarotti.
2: De Pavarotti. S'escolta com la BBC.
0: S'escolta com la BBC. Un àudio de Pavarotti.
2: És fantàstic, l'italià.
0: O sigui, l'italià és fantàstic.
2: Itàlia és una passada i els italians també.
0: Sí, sí. Te'ls has d'estimar. Sí.
2: Bueno, has d'anar-hi amb compte, perquè o sigui, els italians has d'anar amb compte, però són més catalans que els propis catalans, sí, vale? Sí. Però sí, te'ls has d'estimar. Sí.
0: Bueno, va, anem a tractar el tema del dia, que tot
2: sí,
0: això
2: va,
0: era
2: tenim
0: la
2: un
0: intro,
2: tema,
0: Sí,
2: tenim... Tu ho has posat
0: llàstima,
2: a la intro.
0: Llàstima que no tinguem aquí en Josep Ruano, que estaria bé que el tinguem de debat, però bueno, avui no pot estar, a veure si aviat es deixa caure.
2: Vale, vols explicar-ho tu?
0: No, tira tu, Marc.
2: Jo tinc unes notes que m'ha anat a la gata que s'ho mirés. Vale, llavors, o sigui, bàsicament el que està explicant és en Xavi Vinaixa, que és un desenvolupador, fa coses amb intel·ligència artificial, ell viu en el Maresme lliure i tropical, segons la seva, els tuits que fa i coses que d'això. Llavors, bàsicament el que explica és doncs, que hi ha una empresa que es diu...
0: Perdona. Perdona, els oients. Això ho ha dit en Ruano i ha posat els enllaços al seu Substract, que són dos articles, vale? Us posarem els enllaços a les notes del programa, perquè parla, el títol es diu L'espoli silenciós i té una primera part i una segona part. Segueix, Marc.
2: Val, bàsicament el tema és que quan el fer trampes es converteix en una cosa industrialitzada i corporativa. Vale? O sigui, aquí el problema que tenim és quin és? Hi ha un moment determinat en què es descobreixen en el món de la intel·ligència artificial unes lleis que les anomenen les lleis d'escala, scaling laws. Les lleis d'escala el que ens diuen és que si tu agafes i entrenes una xarxa neuronal seguint el patró del transformador, inventat per DeepMind en el 2017, quan l'entrenes i li poses més dades, fas el model més gran i li dones més computació, aquest model comença a tindre el que en diuen propietats emergents. La capacitat aquesta que té un model, doncs, de li dones un text en anglès i te'l tradueix al català, la capacitat aquesta de donar-te un resum d'un document, la capacitat de recuperar informació que li has donat en la base de dades en el dataset d'entrenament com si fos una d'allò, la capacitat de raonar, la capacitat de seguir instruccions, la capacitat de repetir patrons que tu li dones, el que se'n diu un fatshot. Tot això són capacitats emergents que entre l'any 2019 i l'any 2022 els investigadors d'intel·ligència artificial van descobrint. Vale? Llavors, el que hi ha un punt en el que es deixa de ser investigació i es converteix plan de negoci, plan d'inversió i pla d'especulació. Per dir, si hi ha unes capacitats emergents que ens donaran unes capacitats fantàstiques que tindran un impacte social i econòmic bestial, qui tingui les millors eines d'aquestes doncs té una capacitat d'uns guanys il·limitats. Per tant, deixa de ser el territori d'uns investigadors, vale? O sigui, passem del moment en què el 2012 els investigadors, en Sutskever i companyia, que estan fent la tesi doctoral, fan AlexNet, amb dos GPUs de gaming, agafen dos GeForce de gaming i les foten a muntar una xarxa neuronal i sembla ser que allò és allò, imagina't, de dos GeForce de l'any 2012, els monstros que es munten avui en dia. Però és perquè hi ha un moment en què passem d'investigació cap a estratègia d'especulació, entra la pasta. És com internet ja durant molt de temps, doncs que fins a l'any 96-97, doncs, no sé què, que guai, llibertat, i com es deia allò, i l'ICQ, i no sé què, no sé quant, i un momentet, Yahoo, i Amazon, i tal,
0: i Google,
2: PayPal,
0: i Google,
2: i una bombolla que t'hi cagues, que explota a finals de l'any 2000, vale? I doncs, però aquesta bombolla, aquesta injecció bestial, doncs, que hi ha entre l'any 96 i l'any 2000, que, de fet, si ens hi fixem, les patents i les invencions i la tecnologia de la web fins a l'any 2012, pràcticament tot s'inventa en aquesta època, excepte la crida de l'Ajax de Microsoft del 2004.
0: I les conseqüències encara hi són avui, Marc, perquè, mira, avui he anat a Olot a fer unes gestions, he anat a tres llocs diferents on havies de posar una sèrie de dades i donar el teu correu electrònic, i m'ha sorprès que gent de diferents edats que no tenen res a veure amb el món de la tecnologia, tots tenien compte de correu de Gmail.
2: Tothom.
0: Tothom té compte de correu de Gmail, tio. Al·lucino, flipo.
2: Tothom. Però és que Gmail és el primer que et va donar un giga. Tots havíem de gestionar el nostre compte de Hotmail, el nostre compte de Yahoo Mail, és com el WhatsApp, el nen té Gmail,
0: el papa té Gmail, els avis tenen Gmail perquè es configuren igual, la interfície és igual per tots, el fill o el net i explica a l'avi com funciona.
2: Sí, però Gmail té dos avantatges. Avantatge número 1.
0: I són uns quants desavantatges també.
2: Té molts desavantatges.
0: Sí, ja.
2: Té molts desavantatges. Però jo el tinc corporatiu, o sigui, però també tinc el meu personal. Però el primer avantatge són els primers que van treure una giga de memòria per guardar informació. En un moment, doncs, la gent cada vegada fem servir més mails, teníem amics que ens enviaven powerpoints motivadors amb fotos d'albes i fotos d'icebergs i coses així, doncs ja no tens més espai per guardar els powerpoints que aquells que ens enviaven. Vale? Doncs el dia que tens un giga que et dona la gent de Google, hòstia, això està molt bé, hi ha un acord en el moment de que et donen aquest giga, és dir, ei, et mirem el mail, i et pot sortir algun anunci, que ho sàpigues. Després no els veiem, són invisibles per nosaltres els anuncis de Gmail, jo tinc sóc incapaç de veure'ls, no els veig.
0: Però hi són.
2: I són, però els no els veig. I s'ho miren. i es miren el contingut, però se'l miren, i a més, la mida ha anat augmentant, tot i que altres correus, però el que té després són tots els filtres d'antispam. El filtre antispam integrat a dintre de...
0: Perdona, diuen Jordi que Gmail el té per defecte qui té un Android. Sí, això també és seriós.
2: Si el tens en mode Google, amb la pila d'aplicacions Google, sí. No, sap que es pot tindre un Android sense aquesta pila, però podries... comprar-te un iPhone.
0: Perdona, que t'hem interromput, Ludo.
2: Tens aquesta història. On estàvem?
0: Dient...
2: Les lleis d'escalada. Lleis d'escalada, vale. Hi ha lleis d'escalada. De cop i volta deixa de ser un lloc d'investigadors, un lloc acadèmic, on hi ha estudiants de doctorat, on hi ha professors així amb ulleres de cul de got i gent que es dedica a fer anar pel món demanant caritat perquè li donguin diners per investigar, i es passa a ser un món de molta pasta i de grans especuladors, entre gent com l'Elon, en Larry Page entra a saco, comença a ficar-s'hi molts de diners. Mireu la cotització de Nvidia i veureu tots els diners que s'han ficat aquí dintre. Nvidia passa de ser una empresa que està allà...
0: Ahir va informar de resultats i continua estratosfèrica.
2: És el que sí. No, Nvidia és tot un cas d'allò. Però, bueno, la idea és que entren tots aquests diners. Però ja arriba un moment en què hi hem ficat tants diners i tenim data centers tan grans que no tenim prou dades per entrenar. Agafes tota la internet pública, agafes tot 4chan, agafes tot això, i no tens prou dades per entrenar.
0: Sobretot dades de behavior, de comportament, no? Que és el que s'està pagant
2: dades,
0: més.
2: Dades.
0: Sí, sí, sí.
2: Mossega la poma, és a ChatGPT, està allà. Vale? És a dir, tens dades públiques i ho agafen. Ho agafen i ho passen per la tripulada.
0: No, i els àudios... Els àudios.
2: Segurament els àudios de Mossega la Poma estan tot YouTube, tot Twitter, tot WhatsApp, tot Facebook, està tot allà dintre, fotut, foten tot allà dintre, potser tenen algun filtre i diuen anem a treure DNI, anem a eliminar els DNIs i anem a eliminar els d'allò perquè vises, perquè no ficar-nos després en un problema d'allò, però anem a ficar coses. I agafes tot el projecte Gutenberg, que com sabreu és un projecte que s'han dedicat a recopilar tots els llibres que hi ha en el domini públic, és a dir, publicats abans de Mickey Mouse, i aquests llibres doncs els pots agafar i pots redistribuir-los, els tens, i el projecte aquest Gutenberg està aquí, ho fiques tot. Ho fiques tot. I al moment, necessitem allò. Si hi ha dos problemes aquí. Una, ens quedem sense continguts. Dos, els continguts de mala qualitat. Vale? És, si tu te'n vas a cert canal de Reddit i la gent diu oigan només, la paraula més utilitzada és oigan, és dir, segurament no vols entrenar...
0: A l'estil Foro Cotxes.
2: Estil Foro Cotxes, a l'Oigan, vas a Foro Cotxes i vas a Meneam i vas a això i tens tots els Oigans allà dintre, i dius, hosti tu, potser...
0: Ara ja, ara ja no estan allà, ara estan a tota la xarxa.
2: No, estan per tot arreu, s'han escampat. Ara està, són coses que passen, no? Però el problema és que si tu tens contingut de molts d'Oigans i molt de Reddit i molt de 4chan i molt de comentaris de YouTube i molt d'aquest tipus de coses, doncs arriba un moment que dius és que potser no estem donant-li una dieta equilibrada en el nostre LLM i tenim problemes. Obrim un parèntesis. La gent d'Anthropic va publicar uns articles a finals de 2025 en el que explicaven que ells mateixos havien fet com unes auditories de seguretat en el model Cloud 4.5 Opus. Cloud Opus 4.5. Llavors, bàsicament, el que li plantejaven és uns escenaris que ells havien muntat, uns escenaris ficticis, al que se li donava una informació en el model, on bàsicament li deien, doncs tu ets un agent i estàs aquí, ets una IA i ets superguai piruli i t'apagarem. I llavors li donaven instruments en tota la informació que hi havia, instruments perquè el model pogués fer coses. I en el 95% dels casos el model acabava agafant a l'usuari i fotent-li xantatge. Vale? És a dir, tenia comportaments èticament complicats, coses que tu no voldries que la teva torradora t'estigués dient que t'agafarà i li dirà, jo què sé, que li estàs fotent, a la teva dona li dirà que li estàs fotent el sal o coses per l'estil. Imagina quan estem parlant avui en dia de gens que tenen accés a correu i coses per l'estil, els de les llagostes i tot això. Què és el que acaben de publicar?
0: I la gent que nosaltres aquí no ho fem perquè jo crec que en català no està treballat encara, i en castellà tampoc, en espanyol tampoc. El que em sorprèn és veure aquests vídeos reals de gent en el cotxe conduint molts quilòmetres en les, planures d'Estats Units parlant amb ChatGPT. Jo, això em sembla a mi... Sí, no ho tinc integrat en el meu ecosistema.
2: Jo ho he fet alguna vegada, alguna vegada per analitzar alguna cosa.
0: Però tu ho fas per un anàlisi tècnic. Però no parlen amb ChatGPT, com qui parlés amb la dona o amb el marit.
2: Jo li demanava
0: que
2: m'analitzés unes copies d'Aristòtil que volia comparar amb una altra cosa i les coses superxungues que faig jo perquè estic així de malalt. Vale, però la idea és que què ha fet Anthropic amb el 4.7? Vale? Amb el 4.7 resulta que han agafat i li han fet unes modificacions. Què han fet? Doncs li han canviat la dieta. Vale? A dintre han agafat i han identificat en el dataset d'entrada, han vist que hi havia quantitat, jo què sé, havia el guió de Terminator. Vale? Tu tens el guió de Terminator i tens el guió de... Vale? A dintre han agafat i han identificat en el dataset d'entrada, han vist que hi havia quantitat, jo què sé, havia el guió de Terminator,

0: turra de quines són les maneres que s'haurien de manifestos tècnics, sinó narrativa, narrativa de com es comporta correctament una IA, comportament admirable d'una IA en un escenari d'aquest estil. Val? I això ho han incorporat. I de cop i volta han passat doncs, que la IA fot blackmail en el 95% dels casos a no fa mai blackmail. Val? O sigui, la qualitat de l'entrada és al final és sembla una tonteria, però és com a la cuina, és a dir, si tu cuines amb menjar de mala qualitat i que a sobre està passat i que l'has tingut a la nevera igual que aquella llimona que tens mig florida, si cuines amb allò, per bé que cuinis et sortirà una puta merda. I si cuines amb ingredients bons, encara que no siguis cap cuiner Michelin, doncs sortirà sortirà bo i ja està. Bons ingredients, els oides. Qui ho anava a dir, no? Fotem-li bons ingredients. Però és clar, on estan els millors ingredients? Llibres publicats. Llibres publicats. Estan escrits bé, tenen una gramàtica, sujeto verbo predicado, les punts estan bé portats, ha passat per un o dos editors, ha passat per diverses revisions, potser has tingut una primera edició i s'ha trobat...
1: I si són llibres d'abans del Mickey Mouse... que tu dius, no? Perquè això són venen d'aquest catàleg obert, no? O universal, són llibres, a més, no com ara, que ara surt un llibre i surten 35.000 imitadors d'aquell llibre. Vale?
0: Exacte, 35
1: imitadors.
0: Un llibre
1: i aquell... Sí, parles de Joyce, és un llibre de Joyce, parles, no sé què, en fi, que no és com ara... No, aquest...
0: una cosa, compte perquè les coses sempre han passat igual, eh? O sigui, mira, per exemple, Alexander Dumas, quants llibres va publicar?
1: Però no han quedat.
0: I segurament molts no eren seus.
1: No han quedat. En Raïc Martínez diu, hola a tots, avui puc sentir-vos en directe. Molt bé.
0: Pues, hola, Raïc. Doncs, però llavors, no és una qüestió del projecte Gutenberg, perquè en la primera tirada, el projecte Gutenberg, igual que la Wikipedia, és de les primeres coses que entren a dintre els LMS en els seus entrenaments, vale? Perquè és un contingut de lliure distribució, tu pots agafar i et pots... Per exemple, jo quan em vaig comprar el meu primer e-reader, el que vaig fer va ser anar-me al projecte Gutenberg i em vaig baixar una pila de llibres. Vale? Tu te la pots baixar, tot el projecte Gutenberg està allà i existeix. El tema és, i si poso el Harry Potter? I si poso el Dungeon Crawler Carl? I si poso tots els llibres de l'editorial O'Reilly sobre temes tècnics? És a dir, si poso materials moderns amb copyright que no tinc els drets? Vale? La idea és, què faig això? Ho puc tindre digitalitzat? És clar que sí. On està? A BitTorrent. Estan a BitTorrent, i per tant tu pots agafar i anar-te'n al BitTorrent i altres llocs.
1: Aquest tema aquesta setmana és molt delicat, Marc, perquè sabeu això de que els primers Kindles readers ja no funcionen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, estan, els aturen, desconnecta el d'internet i no li diguis quina data és.
1: Sí, sí. O sigui que el que has comprat, en fi...
0: Desconnecta el d'internet, no li diguis quina data és i ja
1: sí,
0: està. El que passa és que en uns, els primers que hi havia, n'hi ha uns que es connectaven directament a internet a través d'una connexió 2G, el qual, bueno, sí, és un tema, tio, és per anar amb el Kindle i fotre-li pel cul.
1: El que jo tinc és, que jo tinc un d'aquests molt antics, és van wifi.
0: Sí, els wifi, però els primers eren 3G, portaven una connexió 2G amb la que et carregaves els llibres en 2G.
2: Vale? Jo tinc un Kindle Surprise.
0: Un Kindle Surprise.
1: I aquest sí que... Però aquest durant poc, perquè...
2: Sí, sí.
0: Els Kindle Surprise. Bueno, doncs el que fan és aquesta gent és dir, primer de tot, ei, jo sóc antròpic, jo sóc...
1: M'estava mirant, Marc, ara... que no hi... Sabia que existia, però no hi havia entrat. Acabo d'entrar ara, tio... i hi ha un huevo de llibres al projecte Gutenberg.
0: Molts.
1: I molt interessants, eh?
0: Molts. Molts, sí, però sí. Això és la derivada que no surten a l'article. Llavors el que hi ha és, hi ha una empresa, llavors el que fan és, les empreses que necessiten dades d'IA, el que fan és dediquen a fotre scrapping de tot, de lo legal i de lo il·legal. A mi m'explica la gent de biblioteques de l'OPC que tenen un problema tremendo perquè tenen contínuament aranyes intentant agafar tot tipus de dades. És una... Es diu que Anas Archive.
2: Anas Archive.
0: Ens ho mirarem.
2: Sí,
0: ens ho mirem. Doncs, o sigui, estan anant com a bojos a agafar qualsevol tipus de contingut perquè el que volen és volum. Anthropic ja està dient volem qualitat. Si vols qualitat, vés a buscar llibres publicats i si són llibres privats, perquè aquests llibres tenen copyright. Has de parlar, si tu vols posar en Harry Potter, has de parlar amb la J.K. Rowling i demanar-li permís. I la J.K. Rowling doncs, dirà, donarà permís o no, o hauràs de passar per caixa. Quina és la solució que fan? És dir,

0: No. Hi ha una empresa que els diu, escolta, tu agafa i ves, online agafo tot. Tingues una llista de tot el que has agafat, vale? Ens ho dius, i jo t'ho venc de paper com a llibre de segona mà. I et dono un rebut conforme tu has comprat aquest llibre. Vale?
1: I...
0: Molt bé. I a més, de segona mà, és a dir, no te'n vas...
2: Perdó, poca broma. També hi ha audiollibres en el projecte Gutenberg.
0: Sí.
2: Jo no ho sabia.
0: Sí,
2: estan
0: sí, sí.
2: Estan per chapters, sí, sí. Bueno, segueix, perdona.
0: Bueno, doncs la idea és aquesta. És, i els hi donen un d'allò. I llavors què és el que fan amb aquests llibres? Com que no tenen res a fotre-ho, els agafen i em foten pasta de paper. Vale?
2: Que és, sí, vale.
0: Amb la qual aquí hi ha el tema de dir, no només estan agafant i estan apropiant-se d'aquesta informació... Vale? Sinó que estan agafant i estan destruint llibres que podrien tenir algun altre ús. Vale? Estan traient llibres del mercat de segona mà. Vale? Llavors aquí hi ha una altra cosa que jo no ho he vist en la part de... en el d'allò, i després hi ha un tema, és dir, a veure, al final hi ha problemes aquí, i és dir, el senyor Julian Assange, que per això el van agafar i han fet tot el possible per desacreditar-lo a Suècia, en aquesta Suècia tan fantàstica i tan lliure, li van agafar i el van acusar de tot, i van agafar i van dir tot tipus de coses. Van dir que violava les dones i que li donava patades als gatets i que tenia un hàmster embolicat en paper de cel·lofana i aquest tipus de coses. Tot tipus de coses. Per què? Coses que va explicar el Julian Assange, és dir, a veure, escolta una cosa, si tu agafes els llibres en paper, ja no estic parlant, ni dels llibres que puguis trobar a Amazon. Tu agafes llibres en paper històrics, vale? Llibres històrics, llibres d'Einstein, llibres de Dante, llibres de... tots aquests llibres. I els digitalitzes. I a partir d'ara, la còpia mestra és aquesta còpia. I el que diu aquesta còpia digital és la correcta, vale? Tens una capacitat de dir, si tothom utilitza la meva còpia digital, per exemple, diguen Google Books, si hi ha alguna cosa que a mi no m'interessa que se sàpiga, o m'interessa censurar, o m'interessa canviar com es veu això, només tinc que canviar la meva còpia digital. Poca broma, això està en les prequeles de Star Wars. Aquelles tres pel·lícules que en el seu moment no ens van agradar i que les seqüeles han fet boníssimes, vale? Perquè dius, que bona que és l'amenaça fantasma un cop has vist l'episodi 8, vale? O l'episodi 9, amb una càrrega de cavalleria dalt d'un destructor estel·lar, dius, per favor, no, ens vam menjar lo dels e-books, però això ja no, deixem-ho estar. Un dels, em sembla que és l'Atac dels Clons, a l'Obi-Wan Kenobi descobreix, doncs, que hi ha un sistema estel·lar que no hi és, bé, i que els Jedi confien plenament en el seu arxiu. Tenen un arxiu estel·lar de la seva biblioteca galàctica meravellosa, i el que no està a la biblioteca galàctica no hi és. I si algú és prou espavilat per canviar les dades, allò desapareix. I ja no existeix. I deixa d'existir, et pots amagar coses. Jo us ho vaig explicar l'altre dia. L'Eneida de Virgili és una obra encarregada per l'emperador August Octavi, que va demanar que fessin una èpica diferent a l'Odissea i una èpica diferent a la Ilíada, perquè si els romans es comportaven com Aquiles, ningú acceptaria un emperador. I, per tant, necessites una èpica que accepti a l'imperi. Mireu la mateixa Bíblia, la Bíblia dels monjos de Montserrat. Vale? És una traducció fantàstica d'uns evangelis escrits centenars d'anys després de Jesucrist. Centenars d'anys després de Jesucrist, després de que tots els bisbes i de tots els dallonses de l'imperi romà haguessin decidit quina era la versió canònica de l'evangèlica que havia fet, i encara se'ls van enganxar algunes coses, se'ls van colar algunes coses que no volien posar-hi. I surten els manuscrits del Mar Mort i la gent diu, joder, me la imaginava diferent la pel·lícula. Vale? Perquè hi ha hagut una censura. Per què es va cremar la biblioteca d'Alexandria? No va ser per casualitat, no se li va caure una espelma amb un escriba. La van cremar? Perquè hi havia dades anteriors? No, volem reescriure la història. És una cosa que s'ha volgut fer sempre. I el món digital és un perill. Per tant, necessitem les còpies en paper, per molt que no li agraïn raó d'ordint. Per molt que no li agraden redordint, però...
2: A més, quan... necessitem vàries còpies, no només una que...
0: Ah, exacte! No, perquè algú podria dir, no, anem a tenir una biblioteca on ho tinguem tot catalogat. Quantes pel·lis i sèries hem vist on una de les parts de la trama és que algú es cola a la biblioteca del Congrés dels Estats Units per ficar-hi algun llibre allà dintre, algun llibre fals allà dintre, perquè algun investigador s'ho trobi. Home, no! Si vols estudiar la història d'Espanya, tu necessites totes les edicions de La Vanguardia, del País i del Periódico, del Correo Catalán i de l'As i del Marca i del puto ABC de merda. Ho necessites,
2: veure,
0: tot, perquè així podràs estudiar.
2: El Raïch és molt malalt, eh? Dic, tinc 10.000 llibres en el Calibre, aproximadament el 50% referenciat, i les llibreries personals en el futur seran molt importants, perdona, torno a llegir, molt importants, i... El paper també. Sí, clar. Sí, sí.
0: Doncs, escolta, això potser ens ho has de compartir amb Torrent, eh? Ens fas un Torrent del teu Calibre.
2: 10.000 llibres, tio. Tu no tens un Calibre, tu tens una maragda, tio.
0: Ho agrairé molt. Tot i que Calibre és un dels programes, o sigui, si Outrocity és atros, el Calibre és la mare que el va parir.
2: Es diu Calibre, però es podia dir Catrocity.
0: Hòstia, la mare que el va parir, que mal... Mala interfície d'usuari.
2: A veure
0: si algú agafa el Cloud Code i millora la interfície d'usuari, perquè, per favor...
2: Però això és una herència, Marc, perquè els programes d'ara... S'està pixant el rei. Els programes d'ara fets per Linux no tenen res a veure. Tenen unes interfícies meravelloses funcionen molt bé.
0: Perquè ara és fàcil fer-ho.
2: Ara és fàcil. Diu que és un col·leccionista el rei. Sí, amb 10.000 llibres.
0: Això ha de rolar, això ho ha de rolar, que ens ho rolim un torrent perquè ens ho deixem. Però a mi em preocupa el tema aquest de dir, el món digital té dos problemes. Té dos problemes. Un és el problema de dir, és que si internet s'apaga, què passa amb el coneixement del món? Què passa amb el coneixement del món si internet s'apaga? L'altre problema és la preservació de la veritat. O sigui, i fins i tot algú ha dit blockchain, ¿vale? El blockchain són els pares, ¿vale? O sigui, si ens mirem la tecnologia blockchain, una o dos, o hi ha un sistema de prova de treball a darrere que et garantitzi que aquell blockchain no està modificat, doncs el blockchain es converteix en una base de dades ineficient. O sigui, jo ja em vaig tenir prou quan vaig estudiar. O sigui, actualment, o tens una cripto darrere que dongui valor i hi hagi proof of work i no aquella patata que han posat a Ethereum, vale? Doncs no, el blockchain no serveix. Has de tindre una blockchain de veritat, amb pasta, que costi pasta canviar les coses, i que quedin registres. Si no, blockchain no serveix. Necessites el proof of work. Per què és important Bitcoin? Doncs perquè dintre del gent del Bitcoin pots ficar-hi dades, també. I pots ficar dades. El que passa és que ficar-hi dades val diners. Val diners. I llavors el chain va creixent i les dades es queden allà dintre. Vale? Però ningú pot, però si no, passarà com l'any 2020, que tothom diu, no, anem a fer una blockchain. I deies, pots canviar blockchain per bases de dades? Doncs no fotis una blockchain, fica-t'hi un Postgres i sigues feliç. I ja està. El problema està dir, no podem ficar segons quines coses a la blockchain, perquè seran blockchains de passo que t'emboli i són els pares. Llavors, no sé.
2: Interessant el tema d'avui. Què... Tu anaves a dir alguna cosa, Dani?
0: T'ha posat les dents molt llargues, en Raji, perquè...
2: Sí. Tu anaves a comentar alguna cosa, Dani?
1: Sí, però ja no me'n recordo.
2: Pobre, que no el deixem.
0: És que he parlat de Sanj i dic, escolta, Julian Assange, les coses que diu... ha sigut prou important com perquè el poder es mobilitzi molt per atacar-lo.
1: Sí, aquí el que va passar és perquè normalment Suècia ha estat un, no sé com dir-ho finament, llepaculs dels Estats Units.
0: Si tens Rússia allà al costat, o sigui, agafes un mapa, mires on estàs a Sant Petersburg i mires on estàs tocant,
2: però això està que Això està canviant.
0: Un cotxe gros, però...
1: Sí, sí, està canviant.
2: Està això està canviant molt, Dani, perquè sí, la gent aquí... que esteu als països nòrdics, i bàltics en especial, la confiança amb els Estats Units ha caigut en picat, com sí. a...
0: Però abans... Ens agradi o no ens agradi, a Europa hem de fer les paus amb Rússia. Punt. O sigui, mira't el mapa. Europa ha de fer les paus amb Rússia. Estats Units es tancarà amb si mateix. Es dedicaran a utilitzar els mars per ficar els seus peatges per guanyar diners, però Europa haurà de fer-se amiga de Rússia. I a través de Rússia tens maneres d'agafar... Mira't el mapa! Mira't el mapa!
1: Sí,
0: i la ruta de la seda, o sigui... Sí, sí, sí. Ei! Estats Units no...
2: No, i... A veure, no defensaré Rússia, perquè el Putin, si el Trump ens sembla nefasto, el
0: qui
2: Putin és nefasto.
0: Qui ha parlat més de Putin en aquest programa sóc jo.
2: Sí, jo, sí.
0: Pregunta-li a...
2: Sí, sí, sí. Però no, ho dic en un sentit. Per veure una mica sempre que portem les ulleres una mica tintades, ¿vale? El país del món que realment va acabar amb el nazisme
0: va ser
2: va pagar en...
1: Milions.
2: Més de 35 o 30 milions de morts, una barbaritat, 30, va ser Rússia, que els morts americans a la Segona Guerra Mundial amb prou feines arribaven a 300.000. I 30 milions de russos van morir amb la Segona Guerra Mundial. Quan aquests ara celebren la victòria contra els nazis, la poden celebrar perquè es van deixar literalment la vida. Que no té res a veure amb la situació actual, però em refereixo que sempre tenim uns vidres una mica tintats quan mirem la història o quan mirem la realitat. Sí, el més lògic seria fer les paus, ¿vale? Però
0: no,
2: bueno...
0: Hi ha una aliança estratègica. La manera més fàcil d'Europa d'aconseguir energia barata, almenys derivats del petroli baratos, és de Rússia. És de Rússia. Sí. Uh-huh. O sigui, no s'ha de fer massa números. O sigui, no, mira't el mapa.
2: Bueno,
0: o sigui, també pots
2: però...
0: treure-ho directament. Si l'estret d'Ormuz s'obre, pot entrar pel canal de Suez. Vale? I ja està. Però que és per on estan entrant les mercaderies de Xina. Vale? Pel canal de Suez. Però, escolta, Europa està connectada amb Rússia. Europa està connectada amb Rússia. Que Ucrània és tota una planícia. És una planícia de Varsovia als Urals.
2: I Rússia està
0: molt... Res, o sigui...
2: I que tu tens Rússia, els països bàltics, Polònia...
0: I Escandinàvia no és russa perquè els finlandesos tenen uns collons com un toro.
2: Sí, se van deixar també la pell per no ser-ho.
0: Vale? O sigui, a Finlàndia tenen el Papa Noel i amb el Papa Noel ningú s'hi fica, que per cert, en l'última foto de Rossega la Poma, aquestes d'allà, tu dones un rotllo de Papa Noel que ha passat pel club de fitness.
2: Sí, sí, sí, sí. Està molt bé l'última foto, em va fer molta gràcia, perquè tu i jo semblem dos nens mirant-nos al profe, i el profe és el Dani, que ens va marcant amb l'iPad. A veure, calma. M'ha agradat tant que aquesta foto la vaig a posar com a Mastodon, a la Xeta, a tot arreu, com a foto d'això. Diu també en Raïc, diu... del que parlàvem de Rússia, diu, a més, de connectar amb la Xina via terrestre i evitar Suez, que també és un problema.
0: Clar, perquè és que si tu vols agafar i connectar amb Xina, una de dos, o vas per dalt, o te trobes el puto Tibet pel mig, vale? I tens Afganistan, i tens Iran, i tens tot allò que són tot muntanyes, no?
1: I per això tanta falera que té Donald Trump per Groenlàndia.
2: Bueno, i perquè estem patint un desgel i tothom s'està marcant posicions pel pas del nord-est, no?
1: És interessant veure el mapa del món, però vist des de dalt.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè
2: vist
1: canvia...
2: de veritat. No el mapa rodó.
1: Mapa rodó,
0: una bola.
1: Et canvia
0: la bola del món.
1: El concepte de tot el món, de la geopolítica.
2: Sí, sí. En Vicent Partal té una cosa que li diu la pissarreta, i hi ha un capítol d'aquesta pissarreta que fa justament això que acabes de dir, Dani, perquè podem veure quines són les pressions polítiques actuals, si mirem el mapa pla, no ho entenem, no estem entenent què està passant. En canvi, si el veus mapa bola, vale, te n'adones de per què es pressiona aquí o per què es pressiona allà.
0: Hi ha un tipus de mapa que bàsicament el que fiques el pol nord en el centre i llavors ho mires des de dalt i llavors també es veu.
2: Sí.
0: No, clar, és que penso una cosa, el Pacífic és immens, és enorme i està ple de plàstic. Bueno, però això és un altre tema. Per cert, ho hem explicat, dels microplàstics, no?
2: No.
0: És que és una de les coses més xules que ha passat en ciència. Ens estaven dient que cada any ens menjàvem dues targetes de crèdit de... el nostre cos absorbia dues targetes de crèdit.
2: I que una part d'aquesta anava al cervell.
0: I una part d'aquesta anava al cervell. Què és el que ha passat? Doncs que els científics que estaven mesurant això ho feien això amb guants de nitrovinil. I llavors tocaven les mostres amb els guants i les mostres es contaminaven. Hi ha hagut un marge d'error de 100 vegades més plàstic que el que hi ha en realitat. És tan de puta mare que 2026 ens en donem compte d'això i la gent agafant i comprant cristalls per treure's el plàstic de sobre. Ja dic, escolta...
2: Abans de tancar, m'agradaria saber com va el capítol de la producció d'en Dani, perquè estem seguint...
0: Sí, però va ser seguint el Wikicarpathio,
2: oi? Sí, per això li volia preguntar.
0: No es va acabar el programa que ja em va dir que ja estava... Ja tenia l'estudi cremant.
2: Per això volia preguntar-li, per saber com has canviat una mica la forma de treballar arrel de l'altre programa, perquè ho està explicant en Haciendo el Sueco i a Fent el Suec, em sembla. Digues.
1: Sí. Ho he de fer un especial a Fent el Suec, en la versió en català, anant una miqueta més en profunditat sobre aquest tema, però sí que estic utilitzant, tal com el Marc em va comentar, utilitzo Cloud per fer de director d'orquestra amb Cloud Code, i després tinc el Queen...
0: El Tidas Queen?
1: El l'ordinador, i que va gestionant tot. I a més he creat una wiki...
2: Aquí voi, perquè... quan va acabar el programa jo també em vaig estar mirant lo de la wiki per altres temes, perquè vaig pensar que era una manera molt bona d'endreçar, saps? Que és el que estava proposant en Marc, no?
1: Sí.
2: Tira.
1: Amb la wiki, doncs, he estat creant també uns... Per exemple, la meva visió com a director. I la wiki ha generat, amb Quen, han relacionat, doncs, el que jo vull que faci el documental o el missatge... I la IA m'ha dit, escolta, podries anar per l'altre cantó, podries inclús reconfigurar tot el documental en vez de fer-ho amb aquestes estructures, fer-les amb un altre. També m'ha posat en relació entrevistes que jo no pensava que tingués ninguna relació, però en alguns punts sí que en tenen. I en general, ara l'últim que he fet és amb el B-roll, són aquestes imatges que poses mentre van parlant la gent, i m'ha dit, doncs mira, quan el fulanito de tal diu tal cosa, t'aniria bé posar aquest B-roll que vas gravar a San Francisco, per exemple.
2: Hi ha un teaser que és molt interessant, Dani, no? Hi ha un petit teaser.
1: Sí, he penjat un teaser.
2: Com ha sorgit aquest teaser? És super... O sigui, està molt bé perquè entens amb el teaser l'abast de la feina que hi ha darrere i la quantitat de gent que surt, per cert, com es diu aquest professor de... Ah, sí, el doctor Clotet de Can Ruti, vale? Del Centre d'Investigació de Malalties Infeccioses. Que el vas entrevistar, entenc que aquest trosset que surt ell.
1: Sí.
2: Com surt el teaser?
1: Doncs el teaser, li vaig comentar també a la IA, doncs em va dir, agafa'm de cada persona la frase més brutal, de cada un. I ho vaig mirar, algun ho vaig haver de canviar perquè possiblement la frase sona molt sèria, però després quan escoltes s'està rient. Ja. I clar, això ja no ho pots ficar. És una cosa, persona sèria, perquè el context anterior motivava un somriure, per exemple. Clar, això no ho veu la IA, només veu el que és la transcripció. I a partir d'aquí, doncs, vaig entrevista 1, entrevista 2, 3, 4, 5, 7, tot, fins a l'entrevista 17. I ja està. Em va dir... És que va dir els temps, però els temps és una miqueta difícil trobar-ho. El DaVinci Resolve em fa la transcripció, jo li dic, escolta, quan digue'm el text, copio, enganxo el buscador de DaVinci Resolve Studio i amb el ratolí arrossego la frase que jo vull agafar, copio i enganxo en el timeline del trailer. I així, superfàcil. Super, super fàcil.
2: No l'he vist tot, l'he vist només, vaig veure al principi i no podia posar àudio, saps?
1: Ah,
2: així, només vaig veure així com un flash d'imatges.
1: Sí, he de posar subtítols, sí, de cremar els subtítols.
0: Et proposo prompts? Sí, proposo prompts que per jugar. Una de les coses és, pots agafar, si tens diversos personatges, li pots demanar als models que extreguin de cada personatge, respecte del tema i amb la informació que té, quina és la seva visió del món, el world view. És a dir, aquest senyor veu el problema d'aquesta manera. I llavors, un cop tinguis extrets tots aquests world views, el que li pots demanar és quina és la frase més important, la frase que evidencia l'element... Sí. El que fa el seu worldview significatiu en el vídeo i comparat amb els altres. Vale? I també li pots demanar, escolta, com aquests dos personatges xoquen les seves visions, vale?
1: Sí,
0: i trien frases on aquestes visions xoquin. Llavors tens un instrument comunicatiu bestial, perquè llavors és com els pots... I és una manera d'analitzar-ho.
1: Sí.
0: Al final és donar, fer anàlisis i generar artefactes. De vegades són una merda i de vegades dius... Oh!
1: Sí, exacte.
0: Perquè, clar, tu no et pots menjar tot el metratge i no ho veuràs tot. Però li pots dir, busca'm això, junta'm això, crea arxius derivats, idees, com es contraposen, perquè llavors tu pots buscar aquestes contraposicions. Un diu una cosa perquè veu el món d'una manera, l'altre veu el món d'una altra manera, fots una frase darrere l'altra i...
1: Pum, exacte. Sí, m'ha trobat algunes incongruències entre diversos entrevistats.
0: Clar, però en aquest cas és busca les visions del món i les frases que ells diuen que ho posen de manifest. Perquè potser no és la frase més d'allò, sinó la que el retrata.
1: Exacte. I a més, l'estic, cada canvi que faig jo o cada canvi de visió meu personal, li torno a tirar tot el prompt que torni a analitzar una altra vegada tot amb tot el contingut que jo vaig fer.
0: Però també pots agafar i fer anàlisis sobre els documents intermitjos.
1: Sí, també. I em sembla, ja dic, meravellós. Jo una nit no vaig poder dormir perquè estava en el meu cap pensant, quan em llevi faré això i li diré això i que em pregunti per això... I també el tema de promoció, és a dir, per fer el trailer, per exemple, o per fer petits clips en vídeo de promoció.
0: La part teaser, la part que et deixa amb ganes de més.
1: Exacte. I ja dic, brutal, és a dir, l'eina brutal. Però no només això, sinó ja quan acabi això i tinc una miqueta més de temps, com relacionar tot aquesta eina o aquesta forma de treballar amb altres conceptes com, no sé... inclús els meus podcasts o ajuntaments.
0: Jo ho faig amb les meves pròpies classes.
1: Per exemple, ajuntaments, juntes que, per exemple, fan aquí a Suècia, poder enllaçar totes les juntes de tot l'any i poder extreure informació de què han dit cada partit, de què ha dit cada persona, pot també ser molt, molt interessant, inclús per la gent.
0: Clar, sobretot si pots garantitzar que això ho estàs fent de manera privada. Si tu dius, jo estic fent aquesta tasca d'agafar tota aquesta informació, però això no ho estic fent a Can Antròpic o a Can OpenAI.
1: No, això ho faig
0: amb dades meves i tu els hi pots garantitzar. Llavors, i llavors tu simplement fas uns informes i cites, dius, escolta, que tal dia es va dir això, i a veure, el que passa que en aquí aquests wikis amb hemeroteques a la que comencin a agafar una mica de solera faran molta pupita, eh? Vale? Perquè, a veure una cosa, o sigui, ara quan vinguin eleccions, podeu agafar les sessions dels congressos, agafar-les, ficar-les en un model d'aquests i dir què va votar, què va votar aquí i qui va dir què. I polítics i polítiques que un dia deien una cosa i al cap de dos anys, perquè ha canviat el donant o que ha canviat el de Llonses o en el Bernabéu ha passat no sé què, diuen la cosa totalment al contrari i ho defensen amb molta eloqüència. Que no surt tot, o sigui que el que surt al Congrés nosaltres no ho veiem, però podem tindre una gent mirant-s'ho i després tocar-los els collons i agafar i moure-ho per després per una xarxa social en campanya. El que passa que els haurien de fotre tots al carrer, tots.
2: No t'exaltis, Ludo.
0: Tots!
2: Volia dir-li una cosa al Dani.
0: Al puto carrer, tots.
2: Al Dani li ha passat una cosa que és això de que passa la vida de connecting the dots, ¿vale? Que just ara que tindrà temps per donar vida elevat a l'enèsima potència de tot el seu neguit creatiu, ara té unes eines a l'abast que fins ara no tenia. És molt interessant aquest, veient-vos des de fora tots dos, veure els consells del Marc i la teva aplicació en un projecte real, perquè més enllà del reportatge o del documental que ara sortirà, crec que tu estàs treballant un model d'eines, un model de procés creatiu amb el que hi ha avui damunt de la taula, que et fa guanyar molt temps o fer coses que eren impensables, que no podries fer tu sol fa uns...
1: Exacte.
2: Uns anys enrere o uns mesos enrere, no? I ha arribat tot en el moment adequat, Dani. Sí, ha arribat tot en el moment adequat. Vull dir que totalment. Està molt bé.
0: Totalment. I no és fer les coses més de pressa, eh?
1: No.
2: No només això.
0: No és un tema de velocitat.
2: No només de velocitat. És un tema de poder fer coses que abans no les podries fer. Diu el rei et diu, Marc... Per cert, hi ha un altre oient al centre centra't en el paisatge, que va parlant del tema de la relació de Rússia, la Unió Europea i com ha anat canviant. No... Que sí, que té raó, però que ja hem passat de tema, ¿vale? Torno a Manraig. Diu, eixa visió del Ludo és la que tenim d'ensenyar de les que hem d'ensenyar les noves generacions d'adults, no?
0: És la meva feina. Jo ara em dedico a fer això. O sigui que, almenys l'encàrrec està recollit.
2: Per això és bo, Dani, i perdona si et vaig fent preguntes...
1: No, endavant, m'encanta.
2: Programa, però m'interessa molt el marc creatiu que estàs construint a nivell de tools i a nivell d'assajar i provar coses, ¿vale? Que val i que descartes. I els consells que el Ludo et dona per anar polint, per anar reformant, per anar fent. No? Això és molt interessant. I aprofito per animar els oients de Mossega la Poma, que encara que deixem un espai al final, perquè el Ludo es menja el 90% del programa...
0: Com a mínim,
2: podem anar fent aquest repàs, no? que és superinteressant. Nois, sí, hem d'anar...
0: Setmana que ve més, oi?
2: Com? Perdona?
0: Setmana que ve més?
2: Sí, però
1: sí, que ve.
2: Tanca, Dani, que estaves
1: no sé què dient. No, que això ho agraeixo molt, el poder estar aquí. Si no hagués estat, si no estés aquí amb vosaltres, sí, tot això que estic aprenent...
2: Però, Dani... que sàpigues que el que t'està passant és tot gràcies a nosaltres. La feina, el tio de màrqueting que ha desaparegut de la teva vida, la senyora que ha vingut nova que no s'entera d'un carallo, tot això et passa per mossegar la poma.
0: Una causalitat
2: total.
0: Una causalitat total. Sí. Nosaltres... A més, ell està mossega la poma per Enrico, si no, no...
2: Sí, no. Que nosaltres movem el cel i els astres...
0: Generem serendípia.
2: Perquè et passin aquestes coses, i tenim un ninotet que es diu Dani... Que no el punxem, perquè t'estimem molt i li anem posant cosetes, li anem fent cosetes i cada setmana et passen bones coses.
0: Incens i patxuli i coses.
2: Claro, i sí. És broma. No, al contrari, molta gent està molt contenta de que estiguis a mossegar la poma, o sigui que l'agraïment jo crec que ha d'anar també, sobretot en l'altra direcció, maco.
1: Gràcies.
2: Bueno, aquí tothom s'està catxundejant en el xat. Res, anem tancant. Dani, gràcies, Ludo, com sempre, merci. Oients, moltes gràcies, avui heu estat molt participants, llàstima no haver pogut posar tothom. En Rafel ha sortit per aquí dient que just acabava d'arribar de la feina, el trobem a faltar, a veure si t'alliberes una mica i pots treure el nas.
0: Una petita proposta, busqueu el temazo de Waterboys, de The Waterboys, Red Army Blues, ¿vale? Que és una cançó que el Mike Scott va composar inspirat en The Gulag Archipelago del Solzhenitsyn. Red Army Blues.
1: Una altra petita recomanació.
0: Sí,
1: he descobert un joc que va sortir fa 3 o 4 dies a Steam. Es diu Space Haven. Space Haven.
0: Sí,
1: es veurà.
0: I quan hi ha temps per jugar? Aquest és el problema.
2: Sí, a mi em passa igual, que no tinc, entre els audiollibres, la vida i les cuques de llum, no tinc temps de jugar. On treus tu lloc? Perquè passejant al Rico, no? Que estàs gravant podcast. Vull dir
1: sí,
2: que...
1: clar.
2: Bueno, nois, gràcies a tots, oients, moltes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adeu-siau.
1: Adeu-siau.
0: A reveure.
2: Adeu.
0: I que guapo, Rico.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està marcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Sé que te vas, que no vas estar...

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Torna a tocar Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, benvinguts com sempre en aquest programa de música nostàlgica. Estem amb vosaltres com cada setmana i avui també fem un programa especial, ja que toca després del 5, del bloc de 5 programes dedicats a l'any 1963. I el programa temàtic que oferim avui, doncs, no és res més que el que vàrem ja anunciar, que oferim aquests programes temàtics orquestrals que neixen amb la voluntat de restituir l'últim espai de format cronològic i que sovint queda tallat segons l'emissora que l'emet per qüestions de publicitat o per també pel butlletí informatiu. I alhora, fer un recorregut a través de les formacions orquestrals.

Comencem ja amb el nostre repertori d'avui d'aquest programa dedicat a les orquestres. Comencem primerament pel músic que va catapultar la bateria al centre de l'atenció del públic, i va ser Gene Krupa. Amb ritme irresistible i una energia que omplia cada escenari, va conquerir una gran popularitat i es va erigir com una figura emblemàtica de l'era swing. Els seus solos electrisants i la seva presència escènica van deixar una empremta indeleble, inspirant generacions de percussionistes que encara avui segueixen els seus passos. Escoltem de Gene Krupa, Begin the Begin.

0: La Sonora Matancera és una orquestra cubana que va néixer a la dècada dels 20 del segle passat, a la ciutat de Matanzas. Poc després de la seva fundació, el conjunt va adoptar un nou nom, convertint-se en la Estudiantina Sonora Matancera, i començar així un recorregut musical que la faria famosa més enllà de les fronteres de Cuba, marcant una època i influenciant generacions de músics de salsa i música tropical. Escoltem de la Sonora Matancera, Piel Canela.
1: Que se quede el

Entre els ritmes que van marcar aquella època, cal destacar el mambo, nascut de múltiples interpretacions i arranjaments originals. Va ser Dámaso Pérez Prado qui el va portar més enllà de Cuba, difonent aquest nou ritme arreu del món i convertint-lo en una autèntica febre que va fer ballar i encara fa ballar generacions senceres. Escoltem, com no, de Pérez Prado, Mambo número 5.

I ja que tenim a mà i convidada l'orquestra de Pérez Prado, escoltarem un parell de melodies més del seu repertori que no tenen tant a veure amb el mambo. Una d'elles és el Manicero.

I Pérez Prado, a més dels mambos en diferents números, també té una peça capdalt del seu repertori, que és ni més ni menys que el Cerezo Rosa.

Original Pérez Prado. Aquesta melodia va marcar el final d'una època. Va estar molt de setmanes al número 1 de les llistes d'èxits fins que va ser desbancada aquesta melodia per el rock del rellotge de Bill Haley and the Comets, i aquí ja va començar l'època del rock. Però nosaltres estem per orquestres, i ara és el torn de Tito Puente, que va ser un llegendari percussionista dels Estats Units d'origen porto-riqueny. Un nom imprescindible dins del jazz a nivell mundial. La seva trajectòria va recórrer els ritmes més vibrants: cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, com jazz, salsa. Amb cada toc de timbals i cada solo explosiu, Tito Puente va portar la seva energia i carisma a escenaris de tot el món, deixant una empremta que encara avui inspira músics i ballarins. Escoltem de Tito Puente, Benjamín.

un dels directors procedents de Rússia i dedicat als arranjaments en el camp de la música lleugera va ser Andrei Kostelanets. Dedicat a la música des de petit, cantant a la coral de Petrogrado, va arribar a ser líder del cor. A l'arribar als Estats Units, es va haver de fer conformat, fer d'acompanyant i esperar el 1924 per debutar a la ràdio dirigint una orquestra. Què ens diu el Andrei Kostelanets? Adiós, muchachos.

un violinista nord-americà de formació clàssica, director d'orquestra de ball i també enginyer de gravació. Líder de diverses orquestres era Enoch Light, treballant en diversos hotels de New York fins que després es va traslladar a París, on va estudiar direcció musical. Ens ofereix Desafinado.

George Melacrino va ser músic, compositor de bandes sonores del cinema. Tocava el violí, la viola, el clarinet, el saxo, i ja als 5 anys va començar a escriure cançons. Als 14 cantava en el Savoy Hill Studios de Londres, un tema de cinema, Les fulles verdes, de la pel·lícula El Álamo.

Francis Charles Shaxfield, més conegut amb l'abreviació de Frank Shaxfield, va ser un conegut pianista, compositor i director anglès de música orquestral. De ben petit ja va aprendre a tocar el piano i als 14 anys havia actuat en festivals, una carrera musical molt semblant a la de Melacrino. Escoltarem de Frank Shaxfield, Mademoiselle de Paris.

Anuncio Paolo Mantovani, compositor, director de música lleugera britànic, d'origen italià. Va tenir gran èxit a Londres exercint de director d'orquestra del Metropole Hotel. Als anys 30 va fundar la seva pròpia orquestra coneguda com a Mantovani, destacant pel seu estil de cordes en cascada. Escoltem de Mantovani la llegenda de la ciutat sense nom.

I de Montavani escoltarem el Danubi Blau, o sigui que demostra que era un director d'orquestra que tocava totes les tecles, o sigui, totes les melodies.

El marsellès Franck Marius Louis Purcell va ser un destacat compositor i director d'orquestra francès, un dels pocs directors musicals francesos que va tenir un gran reconeixement als Estats Units. Què ens pot oferir Franck Purcell? Doncs, c'est magnifique.

I amb l'orquestra de Fran Purcell tanquem aquest programa dedicat a les grans orquestres del món i de la música. I us deixem fins la setmana que ve, que tornem amb l'últim bloc dedicat a l'any 1963, i us deixem amb l'orquestra de Fran Purcell fins a finals del programa. Adéu-siau, les lavanderes de Portugal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Why did it stop?
1: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

de 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions sense incidències destacades a les rondes, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la P-7 també a Barberà del Vallès, a la C-58 a Montcada, a la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B-24 a Pallejà, a la C-32 a Castelldefels i finalment a la B-23 a Sant Just d'Esvern, a banda també tallada a la C-60 a Argentona per obres en tots dos sentits de la marxa. I Rodalies recupera avui progressivament el seu servei ferroviari habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud, i també l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Es tracta de la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà també amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball i, tot i així, Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció del dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho i ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
3: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
2: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Justec, CGT, CNT, COS i la Intersindical preparen una manifestació a Barcelona el proper 14 de juny per reclamar canvis en l'educació pública. La protesta sortirà des dels Jardinets de Gràcia i vol implicar també les famílies i la societat. A més, els sindicats mantenen la vaga també de demà, coincidint precisament amb la visita del Papa, però les mobilitzacions començaran a les 9 per tal de no afectar les proves de l'ESPAU. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un tiroteig aquest diumenge al vespre al barri de la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 al carrer de la Mineria, on la víctima ha rebut un tret i ha acabat morint malgrat els treballs de reanimació.
1: Notícies en xarxa.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: tu.
1: Escoltes podcast?
2: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
2: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
1: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
3: Pel seu amor. I'm a scat man.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 45-47 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coraligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
4: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
5: Yo. For the city though. Yo. I gotta light the tower up for this. Yo. Okay.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.
2: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges

emissora municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques de que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dijous 11 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai La Caixa de Palafrugell, xerrada sobre els drets al final de la vida, a càrrec de voluntàries de l'associació Dret a Morir Dignament, dins de la programació del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran, que se celebra el 15 de juny. I d'altra banda, aquest dijous a 6:00 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Biblioteca, Club de les Imprescindibles sobre l'obra poètica de Simona Gay, una poetessa i aquarel·lista rossellonenca, i la sessió anirà a càrrec de Miquela Valls, que és escriptora, docent i crítica literària, una activitat coordinada per la Biblioteca i la Fundació Josep Pla.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Yeah. Worldwide 2025.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.
2: Més no vull patir.
1: Porto massa temps mig ensopit.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
2: A on?
1: Al rei de la rajola.com.
2: A on?
1: Al rei de la rajola.com.

passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

em sembla brutal que siguem col·legues. El joc, les risses... Em sembla increïble, però... Però què onda, no?

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
3: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
2: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC, l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
1: Notícies en xarxa.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+ amb nosaltres. Es tracta potser de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+ i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
4: 972 30 42 12.
3: WhatsApp de Ràdio Palafrugell, 972 30 42 12.
4: 972 30 42 12. Ràdio!

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Impactarètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia, a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, exposició Signum, sobre notaris de Palafrugell fins al 1900, amb la visita comentada a l'exposició i a l'interior de l'Arxiu Municipal. Les places són limitades i cal inscriure's a arxiu@palafrugell.cat. Una exposició preparada per Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
1: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat...
1: És raro.

0: És raro.
1: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
1: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell. Al costat del semàfor.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com. Record.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí. Oh yeah.
1: Número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts Espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que compta també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar el papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies en xarxa. El so de Palafrugell, l'escolta.

0: emissora municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. "45 anys amb Ràdio Palafrugell".
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Tant 5 anys al teu costat. Cool.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 1702 77.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Thank you.

0: sa mare que te va parir.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
3: Ara que estem sentats

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Eres.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
3: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
2: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita a Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà, volem dir, teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-off del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest divendres 12 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, lectura dramatitzada sobre la casa de Bernard d'Alba, a càrrec de Brava Teatre. I aquest divendres a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Museu del Suro, 62è concert audiovisual d'òpera sobre Don Giovanni. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, a la Fundació Josep Pla, d'aquí i d'allà, descobrim Palafrugell a través de Josep Pla a partir de lectures, converses i estones d'escriptura que vulguin compartir. Per a més informació es pot consultar el web fundaciojosepla.cat. És una activitat organitzada conjuntament amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva.

0: sentit així i... Gràcies. Gràcies, de veritat. Gràcies per tot.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
4: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
2: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vali Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.

0: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

35 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
0: Ràdio Palafrugell.
2: L'emissora pública municipal.

0: una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies a Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-1702-77.
5: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: plom ni de fang. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància. Ser lleuger com les fulles al vent.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Carrefour Pas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Carrefour Pas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Hola a tothom, som en Nacho Martínez, en Cristian Simón i en David Tutusaus i formem Garoines, el nou grup d'aquí de l'Empordà. Us volem presentar el nostre primer senzill, que es diu Garoina. Esperem que ho disfruteu i que us agradi molt.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
3: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
4: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
2: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aeris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei. Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà. Benet Pibernat. Distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgri.com.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
3: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
4: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cuplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
5: És temps de country amb Rafel Corbí.

Soc Rafael Corbí i molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre temps de country. Avui tindrem un programa absolutament eclèctic. Amb gent molt variada, estils molt diversos dins tot l'ambient, tota la Via Làctia i més enllà fins i tot que és la música country. Hem començat amb Paige King Johnson, aquesta cantant i compositora de Carolina del Nord, que ens aportava aquest senzill del 2021, la cançó anomenada Baby Don't. Artistes independents que en el passat ens han acompanyat amb força èxit també a les llistes europees. 2009 és una cançó d'Alan Carr, It Is No Secret, des de l'àlbum No Place Like Home.

Han passat 60 anys, però la música continua igual per aquest jove i talentós artista. Aleshores, Willie Nelson ens aportava el The Party's Over, el 1967, To Make a Story, a Long Story Short, She's Gone. Una peça magnífica d'un àlbum increïble. I el 2026 continuem tenint la sort de continuar gaudint de Willie Nelson en el món de la música. L'artista, amb els seus 93 anys d'edat, continua portant-nos projectes musicals com aquest 79è àlbum d'estudi. 79è. Atenció, eh? Realitzat el 29 de maig de 2026 a través del Legacy Recordings, un mes abans del seu aniversari, dels seus 93 anys, Willie Nelson ha portat aquest Dream Chaser, un àlbum que conté peces realment magnífiques. Per exemple, la primera de les cançons que Willie Nelson i Bob Dylan varen coescriure junts després d'aquell Across the Borderline el 1993, com una parella. És la peça que van escriure, o que han escrit, al costat de Buddy Cannon, el productor, I Can Read Your Mind.

No sé quina part és tècnica i quina és senzillament enregistrament pur i dur de la veu de Willie Nelson, però sincerament m'importa ben poc. És Dream Chaser, com passa el temps, veritat? I això ens explicava amb aquesta cançó Willie Nelson. Hi ha una peça de l'àlbum que m'encantaria recordar, la tercera que escoltem. Temps tindrem, espero, per continuar escoltant cançons d'aquest Dream Chaser, aquest 79è àlbum d'estudi del 9è generari, i encara sobrepassant-ho, 93 anys, el cantant, artista, icona de la música d'Abbott, Texas, en Willie Nelson. Developing My Pictures és la cançó que tanca el disc i és de Lomar Earl Peanut Montgomery, conegut compositor, que es coneix com Earl Montgomery, nascut el 1941 a Tennessee, i que va ser un dels més grans artistes compositors, famós per les seves composicions a la música country des de finals dels 50 i principis dels 70, i com a guitarrista d'estudi va tocar amb Bob Dylan, amb Etta James, amb Patsy Cline o amb Elvis Presley. Ella ha compost aquest tema, Developing My Pictures, amb Willie Nelson.

fixat també en música cristiana i després va esdevenir un ministre baptista. Earl Montgomery ha tingut moltíssimes composicions, en parlarem després d'haver-lo escoltat amb ell mateix, també amb una de les seves interpretacions, ja en aquesta època, la cançó anomenada All Mose. Així escoltem també amb el nostre programa avui a Earl Montgomery, que és germà de l'excel·lent cantant i compositora Melba Montgomery, i el seu germà també és compositor en Cal Montgomery. L'escoltem.

De les seves cançons, n'hi ha moltes que van ser enregistrades per George Jones, especialment a finals dels 50, 60 i principis dels 70. Una d'elles és la que resaltarem també amb el programa del dia d'avui, però no l'escoltarem en George Jones, que va ser qui la va enregistrar primer. Va ser el One of These Days, però la veritat és que va ser Emmylou Harris qui va portar aquesta cançó a la fama el març del 1976 com a segon senzill del seu fabulós i fantàstic àlbum Elegy Hotel. La cançó va arribar al número 3 aleshores de les llistes americanes. I així hem recordat Il Montgomery i ho fem ara mateix amb la preciosa veu d'Emmylou Harris.

Això passava a principis dels 70, però ara marxarem cap a l'any 2014 per escoltar 2012, perdó, per escoltar un parell de cançons d'un àlbum d'en Ryan Bingham que es deia Tomorrowland, Too Deep to Feel, és la cançó que hem triat en primer terme d'aquest artista nascut el 1981 a Hobbs, a l'estat de Nou Mèxic, i que des de fa uns anys desenvolupa la seva música a Los Angeles amb una barreja de tots aquests estils musicals que formen l'americana music. L'escoltem doncs amb aquest àlbum que avui recordarem a través del nostre espai. Tomorrow Love va ser editat per Axe Birmingham Music el 18 de setembre de 2012.

Un artista que només va tenir un èxit a les llistes de country el 2010, des de la banda sonora de Crazy Heart, va ser un número 11 a les llistes, el de Warwick Kane. Però això no vol dir res, absolutament, vista el gir cap a altres estils musicals, el que ens diu el mainstream, que té la música country a través dels anys. Prova d'això, només recentment, els Stray Cats, doncs, que ens han portat dos títols, el Red Sky Cats, ens han portat dos títols de la Country Music Association i de l'Acadèmia de Música Country com a millor grup country de l'any, havent obtingut només una cançó, una mini cançó, perquè va ser un mini èxit a les llistes. Si les ràdios més comercials no els volen, altres ho fem, sens dubte. Aquesta era la cançó que havíem triat, però el senzill que va sortir d'aquell Tomorrowland el 2012 va ser aquest Heart of Rhythm.

Va firmar els seus tres primers àlbums en Lost Highway Records, però com que no van acabar de funcionar del tot a nivell més comercial o a nivell més radiofònic, doncs li van donar porta i ell va utilitzar Facebook, Twitter, per exemple, que aleshores estava més de moda, per promocionar a partir d'aquell moment la seva música. I aquest va ser el primer exemple, aquest Tomorrowland. Ryan Bingham, del qual hem escoltat un parell de cançons. I passarem al 2018. El 2018 es publicava l'àlbum Lost Time Behind the Moon de Scott Hirsch, un disc també prou recomanable d'aquest productor musical, enginyer de so i multiinstrumentalista, nominat a diversos premis Grammy i reconegut principalment per ser el cofundador de l'aclamada banda de folk i americana His Golden Messenger. Escoltem la seva música d'aquest àlbum, això es diu Valley of the Moon.

altre dels personatges que fugen de Nashville, porta la seva música des de Califòrnia també. Va ser fundador d'aquella banda de l'anomenat Cosmic Country amb el seu col·laborador habitual MC Taylor, aquell de Courtney Spark, i després, al finals dels 2000, amb el mateix MC Taylor van crear un projecte de folk rock alternatiu que ha donat molt bona música, His Golden Messenger. Aquest àlbum, Lost Time Behind the Moon, és el primer dels seus 4 àlbums en solitari. Avui també hem recordat Scott Hirsch amb el nostre espai. De fet, ho farem amb aquesta cançó, When You Were Old, El Dorado.

Una mica de música des de Texas, juny de 2026, amb una cançó de Hillary Stanton i Stephanie Pruitt, amb Diana Tau també la composició, i segons en diuen també en la participació de Carlin, Spivey Mays i Travis Miles, en definitiva. Una cançó que ens aporta un duet de noies que es diuen Texas High Road, i la cançó és Honky Tonk About It.

El més nou senzill de juny, de finals de maig, de fet, es va publicar el dia 26 de 2026 del canadenc Cameron Whitcomb, és aquest Options. Escoltarem ara una cançó que està dedicada a les forces militars americanes i a les seves famílies amb el 250è aniversari dels Estats Units. Així es diu aquesta cançó, que ens porta un artista de música country amb cognom català. No sé si descendència o senzillament perquè s'hi sembla. Shane Pons es diu, i la cançó és precisament 250, composta originalment per Enric Wood.

50 anys d'història donen per molt, però de ben segur que la música country no s'hi aproxima en quant a nom, però sí d'on prové i dels estils dels quals neix, es crea aquesta música, com si fossin diversos rius per anar al principal, un principal que ara mateix també en té moltíssims, de rius diferents, perquè la sonoritat és absolutament diferent en molts dels subestils dins la música country. 1975, que ens va portar la bellesa d'un disc amb la música de Bill Boyd Cowboy Ramblers, d'aquell disc, d'aquell magnífic llarga durada, multitud de peces, i trobem aquest I've Got the Blues for Mommy.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77. Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: És temps de country amb Rafel Corbí.

0: Barregem estils i subestils. Kevin Lucas i la seva orquestra ens aportaven aquest Green and Blue. Va ser un senzill que van publicar l'any 2008. I era un d'aquells clàssics, d'aquelles veus avallotades dels anys 60 que tant ens acompanyaven en la música country i amb altres formats musicals de l'època. Roll Out, Hit the Countdown és Pernell Roberts des de l'àlbum del 63 Come All Ye Fair and Tender Ladies.
1: Sylvie, Sylvie,

Manners, artista independent, ens acompanyava des de Phoenix, Arizona, on van registrar aquest Onion in my stomach. Ceba, el meu estómac, ja veieu el títol de la cançó. I just come home to count the memories és una de les peces incloses amb un magnífic treball discogràfic que us recomano i que formava part de l'antologia, amb el primer dels compactes, publicada el 2002, d'un dels més grans intèrprets també de música country, de música en general, de les darreres generacions. Estem parlant del cantant de Popka, Florida, John Anderson.

Un dels grans de la música americana, en Woodrow Wilson, conegut amb el nom de Red Sovine, va néixer el 1918, ens va deixar el 1980, i era d'aquests personatges més coneguts per aquestes que... aquest subgènere del country, els truck driving songs, cantant de música country que ens va portar temes meravellosos, i avui hem recordat des d'un llarga durada del 1961, The One and Only, aquest Long Time to Forget. Marxarem per escoltar una d'aquestes bandes esplèndides que es mouen entre tots aquests segments de la música com són l'Americana Music, que conté tant d'una música com d'una altra, però totes d'arrels americanes, format per el duo de Marit i Muller, de compositors Julie i Dave Hebner. El quartet també s'envolta d'en Taylor Phillips i en Fernando Serna. Ens porten el seu cinquè treball discogràfic, que es diu Seasons Unknown, publicat recentment, maig de 2026, si no recordo malament, amb aquest senzill d'avançament, la cançó anomenada Mexico by Friday. Són The Two Tracks.

de two trucks, no trucks de camions, sinó trucks de, per exemple, talls d'un disco, track. Doncs de two trucks ens portaven aquestes dues cançons. Aquesta segona és una altra de les bones peces per ràdio, que hi ha Sweet Wall Blues, és la onzena de les 12 cançons d'aquest, com he dit, el seu cinquè àlbum. Varen debutar amb el seu propi nom el 2016, varen extreure el Postcard Town el 17, Cheers to Solitude el 20 i It's a Complicated Life el 2023. Han treballat amb un equip d'excel·lents productors com en Will Kimbrough, que ha treballat en diversos importants, amb Sean Sullivan i també amb Trina Showmaker, que porten un toc excepcional amb aquest àlbum que us hem presentat també. És de Two Tracks, Seasons Unknown, i aquesta cançó, Miles and

Així us han recomanat el temps de country, el disc de Two Tracks, i així és com viatgem ara mateix cap al que en diuen Kiwi Country, el country que es fa a Nova Zelanda, amb una artista molt reconeguda allà, Char Puriri, així s'anomena, i aquesta cançó de Charmaine Puriri, és el seu nom, es diu Flying High.

Veu dolça, interessant, la d'aquesta artista. I el que ens ve ara és un altre record, Raining, Raining, Raining, des d'un recopilatori publicat el 2002 a càrrec d'aquest artista, que va ser dels primers d'aquest subgènere anomenat Old Country als anys 70. En Gary Stewart, altres li diuen Stewart, nascut a Letcher County, a Kentucky, ens porta aquest tema, com us dèiem, Raining, Raining, Raining.

Aquesta és la música que ens abordàvem, Raining, Raining, Raining, un artista primordial com Gary Stewart. El següent àlbum que escoltarem i repassarem, no sé quantes cançons escoltarem, però moltes, però els acabarem escoltant totes, sigui un moment o un altre, o amb aquest programa, o amb el Club del Country, de ben segur. Don Williams, fa gairebé 10 anys de la seva mort i, per sort, s'han recuperat amb velles cançons que havien registrat però que mai es havien publicat. No és un àlbum de cares bés, no és un àlbum de peces que take one, take two, en diferents tomes. No, no. És un àlbum de cançons que no s'havien publicat, que s'havien rebutjat per una o altra cosa, però no perquè fossin dolentes, sinó de vegades perquè s'assemblaven massa a d'altres que ja havien estat triades per l'àlbum. S'han trobat i a través de Kraft Records s'ha publicat el 29 de maig de 2026 aquest epílogue de Cellar Tapes. Don Williams va morir el 2017 i gràcies a ell, gràcies a la seva música, jo puc dir que estic en el món de la música country, a part d'altres, però ell va ser el primordial, podríem dir-ho, en el seu moment, quan jo tenia 12 o 13 anys. Don Williams, aquest va ser el primer senzill que va sortir que ja havíem escoltat, Living Louisiana in a Broad Daylight.

Moltes d'aquestes cançons van ser enregistrades amb l'època que ell va tenir èxits com Good Old Boys Like Me, It Must Be Love, I Believe in You, Lord, I Hope This Day Is Good, Love Is On A Roll i moltes d'altres. Es van trobar aquestes cintes, algunes en molt bon estat, d'altres van necessitar una mica de restauració. Crec que n'hi ha més, per tant, no ens estrany que aviat tornin a sortir, aviat, l'any que ve, d'aquí dos anys, més cançons. El seu fill, Tim Williams, és el que serà encarregat de portar-les a terme com a productor executiu, també amb el que va estar durant molt de temps productor de Don Williams, en Garth Fondis, i a més fent servir artistes que havien treballat molt temps amb el mateix Don Williams, Kenny Malone, Joe Allen, Charles Cochran, Lloyd Green, Dave Kirby, Billy Sanford, Jimmy Colbert, que ja havien treballat amb ell. Per tant, és com si tornessin a estar amb la presència d'aquest Don Williams. Hem escoltat el Louisiana, Living Louisiana in a Broad Light, el tema de Ronnie Crowell, que va ser anteriorment realitzat per Oak Ridge Boys o Emmylou Harris. Hem escoltat aquesta meravella de tema, que és el How Can I Miss You, What I Never Had, How Can I Miss You. I per què m'ha sortit aquest you? How can I miss what I never had? Com puc trobar a faltar el que mai he tingut? O aquest I'm the One, una peça realment magnífica, de Don Williams, cobra el disc.

Un Don Williams que serà homenatjat el 10 de juny de 2026 al gran L'Opry amb Honors Don Williams, amb presentació en directe de les seves cançons per gent com Keith Urban, Trisha Yearwood, Ronnie Crowell, Brandy Clark, Jamie Johnson, The Isaacs i molts altres amb el gran Ol Opry. Va ser membre en Don Williams de L'Opry durant més de 50 anys i va fer aixecar el públic amb interpretacions com aquell The Shelter of Your Eyes o You're My Best Friend. El meu ídol, podríem dir, de la música country, que va venir a suplir allò que ens encantava, que sentíem a les pel·lícules, amb algun vinil, alguna cosa així, i que era la música que dèiem aquesta és la nostra, però que fins que no va arribar un disc de Don Williams no vaig saber apreciar. You Came True, un altre dels temes d'aquest àlbum, d'aquest epíleg, d'aquest The Cellar Tapes, del meu estimat Don Williams.

I tancarem la paradeta amb una reedició que es va portar a terme del 48è àlbum d'estudi del cantant entre Canadà i els Estats Units, de fet dels dos llocs, en Neil Young, o Seaside Countryside, originalment enregistrat el 1977. L'àlbum va ser finalment realitzat a més 50 anys més tard com a part dels arxius de Neil Young. Per tant, anem a gaudir cançons com aquest magnífic Sail Away, que s'hi troba inclòs amb aquest disc. Més tard com a part dels arxius de Neil Young. Per tant, anem a gaudir cançons com aquest magnífic Sail Away, que s'hi troba inclòs amb aquest disc.

enregistrar aquestes 10 cançons, de fet 10, l'àlbum n'hi ha 12, 10 com a part del seu novè àlbum d'estudi, aquell Comes a Time, 1977. Una de les peces va ser mai enregistrada, no va veure mai la llum, fins que Ocean Countryside, amb cada una de les cançons de l'àlbum, havent estat realitzades amb altres àlbums del mateix Neil Young. Ja veia, doncs, com són les històries de la música entre Don Williams, entre aquest personatge Neil Young. Quantes coses, quanta bona música, quants de records, quantes coses que no sabem estan o han desaparegut o es troben en lleixes, en armaris, en soterranis, en àtics, perdudes i plenes de pols. Neil Young posa el punt i final al nostre programa amb aquest Going Back, cobra el disc. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Clàssics del country i la música americana. Avui un actor i cantant, Pernell Roberts.

En Pernell Albert Roberts, protagonista del començament del programa d'avui, va néixer l'any 28 i va morir el 2010. Va ser un actor, activista i cantant de teatre, cinema i televisió. A més d'actuar com a estrella convidada en més de 60 sèries de televisió, va ser conegut pels seus papers com a fill gran de Ben Cartwright, l'Adam Cartwright, a la sèrie de televisió western Bonanza, dels anys 59 i 65, i també com el cirurgià en cap John McIntyre, el personatge principal de Trapper John, M.D., de l'any 79 al 86. Avui el protagonista que us portem té poca música enregistrada, però alguna d'elles recordarem, com per exemple aquest tema que us acabem de portar, Lily of the West. En Roberts va néixer a Waycross, a Georgia, i va mostrar un talent per al cant des de ben petit quan encara estava a l'institut. Va estudiar tant a Georgia Tech com a la Universitat de Maryland, però va abandonar totes dues abans d'unir-se al cos de marines durant un parell d'anys. Va començar a treballar al teatre i això va donar a Roberts una formació en els clàssics, especialment com a membre de l'Arena Stage Company de Washington, on va fer diverses interpretacions. La represa de Petruchio la va fer al costat de Nina Fock com a Caterina el 1957 a Broadway, i també va fer un paper Daniel de Borsola, el cavaller assassí descontent del cavaller de Jacqueline Brooks, en el seu paper principal de la duquesa de Malfi. Poc després arribaria la seva etapa ja més western. Això es diu They Call the Wind Maria.

els ritmes, sens dubte, més importants o més western que ens aportava amb aquestes pel·lícules. Pel·lícules en les quals en Dons va interpretar quan va marxar cap a Los Angeles. El 1958 va tenir papers secundaris en tres pel·lícules de qualitat. Under the Elms, el 1958, va ser una de les peces destacades d'aquell temps. Allà va interpretar un dels tres fills d'Efraín Cabot, Burl Ives, el patriarca purità inflexible. Era exactament, no era la Ponderosa, com a la sèrie de Bonanza, però ja hi havia certs ecos d'aquella sèrie. En Roberts va aparèixer després en dos westerns, The Sheep Man, el 58, com un villà que s'enreda amb Glenn Ford, i Right Lonesome, el 59, de Bud Boetticher, com el company fora de la llei d'en Randolph Scott. De partir d'aquí va passar immediatament a Bonanza, unint-se a Hoss, en Dan Blocker, i Little Joe, en Michael Landon, com a fills del tres vegades vidu i cruel, per ser amable, amb Ben Cartwright, 13 anys més gran que Roberts. En un moment de la sèrie, la família masculina es va veure temporalment amenaçada de donar-li a Adam una promesa, però quan els productors es van veure desbordats per les protestes de principalment fans, van abandonar idees de matrimoni amb aquesta sèrie.

En Roberts va interpretar l'Adam Cartwright a Bonanza durant 202 episodis del 1959 fins al 1965, però es va veure capaç de fer coses molt més grans i es va irritar per les limitacions que sentia que se li daven al seu personatge. Va complir el contracte de 6 anys, però es va negar a ampliar-lo. I quan va deixar la sèrie estava en el punt àlgid de la seva popularitat i també de la sèrie. El personatge va ser eliminat en l'explicació que senzillament havia canviat de lloc on vivia. Després va gravar cançons com per exemple aquest Come All Ye Fair Tender Ladies. Era un àlbum de música folk, podríem dir, al costat més suau i líric de la música folk, de la música western, agradable i no desafiant. Va ser el 1963 publicat per RCA Records. Com va deixar Bonanza, la sensació general és que havia condemnat la seva carrera de manera ximple i havia donat l'esquena a una fortuna en guanys de Bonanza. I després es va convertir, durant els anys 60, en un gran defensor dels drets civils. Durant els següents 14 anys va passar gran part de la resta de la seva carrera fent només televisió. Per exemple, The Virginian, Hawaii 5-0 o 5-0, Mission Impossible, Marcus Welby, Vanasek, Ironside o Mannix.

El 1979 va aconseguir una altra sèrie, que era Trapper John M.D., en la qual va interpretar el paper principal. La guerra de Corea havia passat gairebé 30 anys i el personatge de Roberts era ara un cap de cirurgia de mitjana edat i calb del San Francisco Memorial Hospital. Ja no lluitava contra l'establishment, havent après a afrontar-lo amb paciència i, sobretot, amb molt d'humor irònic. També FBI, d'un Tall Stories, l'any 91 va ser una altra de les sèries en la qual va participar, i la seva darrera aparició televisiva va ser el 1997 en un episodi de Diagnosis Murder, actualitzant un personatge de Mannix que havia interpretat dècades abans. Va estar casat 4 vegades, la primera amb Vera Mowry el 1951. El seu fill va morir en un accident de motocicleta el 1989. Es va casar amb Judy Ann LeBrake el 62, es va casar amb Karen Anak el 72 i en el moment de la seva mort estava casat amb Leonor Criswell. Quan es va retirar a principis del segle XXI, però el seu nom i la seva imatge sempre feien referència en homenatges, amb molta freqüència, homenatges i informes sobre Bonanza. Va morir d'un càncer de pàncreas als 81 anys a Califòrnia, el 24 de gener de 2010. Aquesta és la música, perquè aquí no tenim pantalles, d'aquest personatge que avui ens ha acompanyat. Era la música d'un d'aquests del western, com diríem, en Pernell Roberts, de Bonanza.

Segona part del nostre espai de clàssics de la música country d'avui per un personatge que va formar part com a meitat d'un excepcional duet de gran influència, Johnny and Jack. Avui ens centrarem en Johnny Wright. Va formar aquest duo amb Jack Anglin i també va dirigir la carrera de la seva dona, la Kitty Wells, la primera artista country femenina encapçalada les llistes amb aquell It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels el 1952. Johnny Wright havia nascut el 13 de maig de 1914, va morir el 27 de setembre de 2011. Cantautor i sobretot també líder de banda, en aquest cas de música americana. En enregistraments d'èxit, com ara la que escoltarem a continuació, Poison Love, però també el Crying Heart Blues o Good Night Sweetheart, Good Night, Johnny Wright es van condimentar amb aquella cuina senzilla de la música country, amb tots exòtics de música llatinoamericana en certs moments, i vocalitzacions de doo-wop negre, tot i que durant una dècada van ser membres valorats del repartiment de l'aleshores molt conservador Grand Ole Opry.

En Johnny Wright va néixer en una família de pagesos a la petita ciutat de Mount Juliet, a l'est de Nashville. Als seus 20 anys ja cantava en una de les emissores de ràdio de la ciutat, la WSIX, and the Harmony Girls. La seva germana, Louise Wright, i la seva nova esposa, Muriel Dixon, perquè havia suggerit el nom artístic de Kitty Wells, extret el títol d'una cançó antiga. El 1938 va conèixer Anglin, que havia estat treballant en un trio amb els seus germans Jimmy Red i que poc després es va casar amb Louise Wright. Aquest grup molt unit va passar els següents 5 anys en diverses emissores de ràdio del sud-est, abans que Anglin fos reclutat per l'exèrcit l'any 43. Reformats l'any 46, Johnny and Jack van gravar per als segells King i Apollo i van tenir una breu etapa al Gran Ole Opry abans de traslladar-se a una emissora rival, la KWKH, a Shreveport, a Louisiana, on van participar en la primera emissió, l'abril del 48, del famosíssim Louisiana High Ride, un programa que seria molt popular durant moltíssims anys.

L'any següent van signar per RCA Victor, recomanats pel guitarrista Chet Atkins, que havia tocat el violí a la seva banda breument a mitjans dels anys 40. El 1951 va arribar a l'èxit a les llistes de Poison Love, la primera que hem escoltat, però també del Crying Heart Blues, amb el seu ritme de rumba enfatitzat per maracas. Hi havia un toc llatí similar a Issues of Love, escrit per ells i el germà d'en Jack, en Jim. RCA el va publicar com a cara B, però des de llavors s'ha convertit en un estàndard del country i del bluegrass. El 1952 van ser convidats de nou al gran Ole Opry, aquesta vegada ja per quedar-s'hi.

en Johnny i en Jack eren innovadors a la seva etapa i van fer un pas més, encara més innovador del que solien fer, quan van decidir el 1954 adaptar cançons de la llista de Rhythm and Blues. Primer aquell Oh Baby Mine i també I Get So Lonely, que era la mateixa cançó dels Four Nights, que van portar el número 1 de la llista de country. Després el Good Night, Sweetheart, Good Night dels Spaniels, una barreja notable d'harmonia estrident de Hillbilly, guitarra de ser i una part de baix potent, cantada per Coolie Holt, de que es convertiria en el grup de suport preferit d'Elvis Presley, els Jordanaires. En un any o dos, però, Presley i la seva gent ja empenyien els artistes de country a baixada de cartell, i a finals dels anys 50, Johnny and Jack eren simplement habituals de l'Opry, amb algun disc d'èxit menor ocasional, com ara Stop the Wall, Let Me Off, el 1958, o el folk Sailor Man, del 59, que va manllevar el seu ritme de bateria marcial del recent gran èxit de Johnny Horton, The Battle of New Orleans.

Aleshores, el 1963, mentre conduïa per assistir a un servei commemoratiu de Patsy Cline, Howard Hawkins i Cowboy Copas, aquelles estrelles de la música country que havien mort en un accident d'avió, Anglin va morir també en un accident de cotxe. Johnny Wright va continuar actuant i gravant amb la seva banda, els Tennessee Mountain Boys, com a Johnny Wright, i el 1965 va aconseguir el número 1 de la música country amb Hello Vietnam. El 1968, ell i Kitty Wells van gravar un duet autobiogràfic que ja hem escoltat, We'll Stick Together, i a la dècada dels 70 van tenir el seu propi programa de televisió. Entre 1983 i 2000 van dirigir el seu museu i estudi Family Country Junction a Madison, Tennessee, on s'havien establert i actuaven en directe. Allà, per sort meva, poc abans de morir, els vaig poder veure en directe.

El nostre protagonista, en Johnny Wright, es va unir als productors Randall Franks i Alan Autry per aquell compacte del 1991 anomenat Christmas Time's a Coming, amb el repartiment de la sèrie de televisió In the Heat of the Night. Va actuar juntament amb Kitty Wells i Bobby Wright a Jingle Bells amb la resta del repartiment. Després de diversos anys de jubilació, el 1992 van reprendre la música acompanyats pel seu fill Bobby, que com les seves filles Carol Sue i Ruby, va tenir un cert èxit, podrien dir en lligues menors, com a cantants de música country.

El 31 de desembre de l'any 2000, el duet de Kitty Wells i Johnny Wright va fer el seu concert de comiat al Nashville Nightlife Theater de Nashville, a Tennessee. Van tocar davant d'un estadi o d'una casa, podríem dir, d'un teatre ple de fans, de familiars i amics, entre els quals s'hi van trobar gent com Ricky Skaggs, The Whites, Marty Stewart, Connie Smith, Leona Williams, Tommy Cash, Jack Green, Jen Shepard o el còmic impressionista Johnny Counterfeit. En Johnny Wright va morir a casa seva per causes naturals a Madison, Tennessee, el 27 de setembre de 2011, exactament 2 anys abans de la mort de la seva filla gran, Robbie, 33 dies abans del seu 74è aniversari de noces amb Kitty Wells i el mateix dia que el cantautor i compositor de música country, Johnny Mathis.

La salut d'en Johnny Wright feia temps que era deficient quan ens va deixar. Així es podia observar. Tot això ajudat, i la Kitty Wells mateixa, encara pujaven a l'escenari, com jo els vaig poder veure amb el seu moment. La vida de Wright, Kitty Wells, el va seguir en la mort menys de 10 mesos després, el 16 de juliol de 2012. Està enterrat al cementiri de Spring Hill a Nashville, Tennessee. Johnny i Jack van ser ingressats pòstumament al Saló de la Fama de la Música de l'estat de Voluntary State del 2025. Un dels grans, sens dubte, de la història, sigui en solitari, sigui en Kitty Wells, o sigui, com escoltem ara mateix, amb cançons que ens aportaven al costat de gent fantàstica. Johnny and Jack, els escoltem.

Ben segur que amb el seu moment consideràvem country tradicional ha anat canviant amb el temps, perquè, per exemple, la música més crossover que es feia sobretot als anys 80 i 90, aquell estil diferent de música country que ens aportava abans que arribés el neotradicionalisme, avui en dia també es considera clàssica. Sylvia Jane Kirby, més coneguda com a Sylvia, era una cantant nascuda a Kokomo, Indiana. El 9 de desembre de 1956 va tenir 11 èxits importants a les llistes de country als anys 80, incloent aquell nou body que escoltarem de l'any 82. Havia començat, però abans, el seu àlbum del 1981 anomenat Drifter, amb cançons que havien triomfat, com per exemple el senzill anomenat De Matador, un número 7 a les llistes de country, o el senzill anomenat com el disc, aquell Drifter, una cançó de Don Freeman i Archie Jordan que Sylvia va portar al número 1.

Country pop, si voleu anomenar-lo, però es deia country pop aleshores i resulta que també es diu country pop avui en dia. Alguna cosa no quadra, era aquell estil countrypolitan que alguns altres també li havien anomenat, o Nashville Sound. Va triomfar també amb el seu segon àlbum, Just Sylvia, que va vendre gairebé 1 milió d'àlbums només als Estats Units i al Canadà el 1982, amb aquells temes fabulosos que incloïa, per exemple, el seu èxit més important de la seva carrera, que ara escoltem, i que va ser un número 1 el 1982. Sylvia amb Nobody.

Aquest nou body va ser el número 1 als Estats Units, número 1 al Canadà, en les llistes de country, però també va triomfar en d'altres països fora de les llistes de música country i fins i tot a la llista general americana d'aleshores, d'aquell 82. Va ser un número 15, a part de triomfar a Nova Zelanda o a Austràlia i d'altres països. Nou body amb la Sílvia, que no va tenir cap número 1 més, a part d'aquests temes que hem escoltat. Tampoc va tenir més èxits aquests que s'anomenaven crossover, que es barreja, que tant van en un lloc com un altre, amb les llistes de country, les llistes de pop. Snapshot, del 83, va tenir 3 èxits de la música country, també amb el seu segon vídeo, que va ser produït aleshores. Surprise va tenir una mica menys

origen d'èxit, i el 1985 Brent Maher la va coproduir amb el One Step Closer. Hi havia una versió amb aquest disc del Cry Just a Little Bit, que també era molt bonica. De fet, d'aquest àlbum, el senzill que va triomfar més va ser el número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà, la cançó anomenada Falling in Love, peça de Randy Goodrum i Brent Maher. Amb aquesta peça us diem fins la setmana que ve. Ha estat Country Classics amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
9: No diggity!

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Saoleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

0: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, té de ràdio castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert. Falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano.
1: Què tal?
0: Us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa. I res, jo ja els hi cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
2: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe. Se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iBooks, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer per al nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de víkings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'Espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí. Una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bones. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes, precisament sobre Tolkien. Els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que, com bé sabeu, és un programa de referència d'història també en català. És el presentador del Tres Vides, a 3CAT, i també del nou programa I tu què faries, a 2CAT. Sí, que està tenint bastant embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... Cadascú. Però per compensar, vas, el yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
0: Nosaltres ho estem. Bé, molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants. Bé, avui la cosa va de cunyats. Tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts
2: clar,
0: llocs...
2: Clar, tenint una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio? Sí.
0: Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Amb qui?
0: Jo crec que a la Bascal li agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: comences
0: miqueta.
2: Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que a Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la Revolució Alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Mm. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no?
0: D'una forma, casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina, què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, jo anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte, perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir-te
2: bueno,
1: que...
2: pues tu viatja al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions... Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Ah. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema. Però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, per favor, Patrick. Favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'imperi romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli Cèsar, saps? haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et contallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, això és presentisme, eh? Estem fent presentisme.
0: No us baralleu, sisplau.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui com sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, és cert, això, eh? és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història o quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida. I quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons, o el que sigui. I un historiador diu, no, és que no va ser exactament així. Tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val.
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però...
0: mira, Pablo Coelho està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: però... Abans però... de Hitler o... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home.
1: Però sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, o la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No? No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la sèrie... No? Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees al nostre present, no? I això, bueno, pues, ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i... Sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic. Bé,
2: és el nostre públic.
0: Hem anat al lloc correcte. Sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: Ja, i per què no jugueu al 3, no?
0: I per, no, home, jo t'ho dic molt ràpid, perquè és una castanya. Sí. Doneu exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos, hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim. Molta novel·la, no? Molta novel·la històrica... Jo estic pensant també amb l'Alberto parlant de com fer el guió, a Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que hi ha en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera. I s'imagina les coses de la seva manera i evoca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge, el llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí... Estic a favor jo d'això, eh?
1: I a partir d'aquí tot el que no sigui això, no? Es fixa en la imatge i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'has fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Ah, però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300, que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: És que és igual.
0: Home, no és igual, queda molt bé en pantalla. No?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, en això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anava a guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No esperàveu que anessin per aquí, en aquest programa.
2: No,
0: però
2: de fet jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que hagueu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps desenvoluparem.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: Al final dona igual si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si no anaven amb cuir, perquè el que transmet... Sí, el cuir sempre està bé. El problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord, no?
1: I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent.
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors. No? Quan el segle XVIII...
0: És culpa vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan
2: morts. General, en general.
0: Ah, dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Ah, tots.
1: Però aquests estan morts per dins encara.
2: Per tant, o sigui, no... en general, els que estan morts.
1: Las Termópilas, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pérez Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pérez Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap, doncs, aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat. No? A partir coses... que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, trasparten el passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt,
0: d'acord,
1: a la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques. I, per tant, els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions.
0: Ah?
1: Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic... quan s'ha de fer una transició energètica, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada, cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada de nom, té més força.
1: Bueno,
0: però...
1: hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Que al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
0: Que si ho pensem... En aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal. Bé, i no estan a favor de tirans com Aran Còmodus. Per què?
1: Que era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno,
0: molt bé.
1: Per això el portem.
2: És que ens ho soluciona tot.
0: Això m'ho estudia.
1: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a la mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre molt amor.
0: Ah, molt bé. Sí, això dona punts.
1: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes. I en una de les entrevistes li van preguntar, professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI. Perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
0: Oh.
1: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham.
0: Que és el de la navalla, el que va fer la navalla.
1: Sí, que és
0: el forjador.
1: Sí, hi ha el vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo... Després hi ha gent que fa... fa sèries de novel·les sobre detectius privats a l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
0: Crims!
1: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no?, de que siguem capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes, i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no?, aquella pel·li tan xula, on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia d'anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar al passat idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
0: O que Espanya sempre ha existit, no?
1: O Espanya, sí, això. De fet, la tenia apuntada, Esperanza
0: Aguirre. Ja trigaven sortir Espanya, no?
1: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues serà en tu casa.
0: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, Jesús!
1: Bueno, clar, aquest encara, però 1.000 anys abans.
0: 1.000 anys abans.
1: Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
0: sí.
1: Mi arma, i era...
2: I era espanyol.
0: La millor truita de patates a Cádiz.
1: No.
0: Com seria?
1: La millor truita de patates... a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
0: A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea, nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant, estem en el súmum. O sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
1: aquí,
2: la tecnologia.
1: Aquí on ens veieu, eh?
2: Sí, aquí, sí. Aquí, aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clitxers aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més, també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea. O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història. No? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap. Que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades. Vale?
1: I més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
0: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
1: Però Paulo Coelho no existeix, que això és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu
0: Jorge
1: també.
0: Jorge Bucay. Mai...
1: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa...
0: És una
1: el
0: mica
1: progrés,
0: comunista, l'Alberto,
1: Una mica. Bueno. Ara no sé què contestar, però bueno, passarà. Ja t'ho trobo.
2: Deixa que els fets...
1: Perdona. Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
0: Això no passa mai.
1: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir,
0: sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
1: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
0: Interessant.
1: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea del... és pur racisme. No? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i, per tant, jo sóc molt més vàlid. No? Si jo estic... I això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda, perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit... Hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Això és aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
0: D'acord.
1: Però és que ni això... Perquè tu, objectivament, agafes un Raichu i agafes un Pikachu...
0: D'acord.
1: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
0: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
1: Raichu
0: amb això estem d'acord.
1: Raichu és Pikachu d'extraradi.
0: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
1: De Raichu?
0: De Raichu. Tenim... Josep Figueres està en l'associació de Raichu.
1: No, jo també, clar. Demano disculpes.
0: No, tu ets racista de Pokémons, ets fan d'alguns Pokémons. Aleshores...
1: Vaja,
0: gràcies, fill meu! Gràcies, Claudi.
1: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
0: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
1: Però convenim els dos en què Pichu...
0: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
1: Ara remuntes això, va.
0: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? No? Perquè creien en coses com el purgatori, no? Les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme. Eren com nens, els mirem com nens. No, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
0: sí, home,
2: que
0: però potser... Sí, les plans de pensions, és el mateix.
2: Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
1: I que el coneixement general d'una societat... Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
0: És una pregunta trampa?
1: Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements...
2: No,
1: jo també, jo per això
0: les pregunto. S'està tirant el rotllo, eh? S'està tirant el rotllo. No?
1: Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat. No?
0: Això no ho havia posat al guió, el tio, eh?
2: No.
0: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, ja està el meu fill aquí, eh? Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara. No? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
1: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara, si anem a una taverna, algú ens apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres. S'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència. Ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata, aprovant un decret, no?, o fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys amb moltes famílies, amb temes d'habitatge, no?, amb temes de canvi climàtic, vull dir...
0: També és molt comunista, eh? L'Albert. No, però sí, és cert. Vull dir, aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, és una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat fins a un punt una mica tòxic, especialment potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò d'abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
1: Dos.
0: Com Frank...
1: Com Franco i Hitler.
0: Exacte.
1: Junts.
0: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
1: Bueno, perquè al final... En aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat és perquè, afortunadament, sí que hem progressat en drets civils, no? En l'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
0: Epa!
1: Però això ja és un tema per un altre programa. El gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara et sents qüestionat en la teva virilitat perquè, sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no?, on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? On hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda. I ens importa, al comú de la gent, li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals. No? I aquest és potser el gran problema. No? I això es veu doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme... transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat que, bueno, com que són lapidàries, no són costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no, del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no, per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Tirem ja, perquè se'ns acaba el temps. Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat, i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Sí, l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpic, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra edat mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és l'edat mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una edat mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim l'edat mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans a la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: El filtre.
1: No, hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups, les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident. Tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma. Mm. No? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey. El cognom del tio. En canvi, no, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Aquesta idea Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem. Eh?
2: Reivindicant sí, sí, sí.
0: Farem un vídeo d'això. Sí. Sense context.
1: Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino Puente. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat
2: perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers,
1: màquina.
2: Allà, en blanc, quadriculats, no? Cada cop i volta són toc ratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després no...
2: Després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini.
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: Estic
1: fent el que anem en contra del programa.
0: Eres el nostre cunyat.
2: Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a l'UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no?
1: És descriptiu.
2: Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre, no? Posaven un idioma, una llei, tots iguals.
1: El llatí.
2: Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, als anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent... Ja, per exemple, la Maria Verge és fantàstica perquè és una mica troll, no? I quan dius, vale, és que la meitat dels... Tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de
1: gent
2: cop,
1: està
2: pensant... I de cop i volta, com pot, que sí, pot sí, haver-hi sí. Un romà moreno?
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, cada vegada que una sèrie amb legionaris negres...
2: És que la quota,
1: Netflix!
2: La quota...
1: Sí, sí, la quota...
2: La quota la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això, disculpa, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim, i és com... Saps que els elfs no existeixen, no? Vull dir, no...
0: No t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima
0: d'explicar. Preguntes per què n'hi ha un de negre, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Els senyors, aparentment funcionals, que es queixen de que hi ha una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis ese com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No. Perquè, home, com pot no ser pal roja,
1: clar.
2: La sireneta.
1: Però Jesús era blanc, era blanc el tio.
2: Clar,
1: Jesús Crist era blanquet.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbil.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Uf... Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no? De com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta ja no pot ser capitalisme. Ha de ser tecnofeudalisme. No? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era, no sé on, a Anglaterra, i crec que el seu marit la pagava. Era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia. I aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal. No? Perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dolentes. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernot diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi. Dada.
2: Dada. Aneu a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes. Que és que si alguna vegada heu fet caldo...
0: Hosti, tio. Allò no drena.
2: Vull dir, allà et recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així,
2: això és veritat. I els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Ah. Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, mai més vindrà.
2: No,
0: sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells, no? És l'alteritat aquesta, no?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo necessites que l'altre sigui el dolent. I llavors els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell...
0: Josep Borrell?
1: Algú diu, és
0: el mateix mon pare.
2: Amb incontinència urinària, però bueno.
0: Home.
2: Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romanes... Va, parou.
1: Josep, hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí,
0: cert, ho recordo.
1: L'alteritat...
2: Home, ell de jardins sap molt. Perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després t'ho explico,
2: després,
0: fill.
2: Després
0: parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat, també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? De que ho veiem molt, precisament, a 300, no?
1: Sí, perquè de fet, des de les conquestes d'Alexandre el Gran, fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I, per exemple, la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula, sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent
2: bueno,
1: forta...
2: Frank Miller,
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba desordenada, amb persones... Bueno, si mireu la pel·lícula, no? Persones amb deformacions... Deformacions. Xerxes mateix, no? Que porta tot de piercings, afeminats... Hi ha persones que s'estan estirant els cabells del públic, em sap greu.
0: Jo ho faria si pogués.
1: Però és això, no? Que la separació aquesta entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no? Vull dir, amb totes les campanyes al Pròxim Orient, no? Al finals del segle XX, inclús actualment també, no? Aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments. Després, més tard, després de l'11S, l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etcètera. No? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no? Tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja, per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, Tot cunyat és el cunyat d'algú. No? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament. Crec
2: que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí,
2: eh? Doncs pues ja està, això els arruma.
0: Sí, cognat.
2: Però podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres. No? Davant del cop del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
3: Oh! Sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. Sí. És que són molt espirituals.
3: Sí. He anat a l'Índia...
2: He anat a l'Índia i sí. M'he trobat també.
3: He trobat el mateix. Bé, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets l'Índia. Vull dir...
3: Deixa'm en pau. Sí. Soc una ciutadana del món.
2: Ai, una ciutadana del món.
3: Això és mític. Què ponen en tu DNI? No, és l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo que sí que pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre... Que és una reacció, no?, a aquesta visió tan conservadora de la història, no?, sobre les bruixes a l'edat mitjana, no?, les bruixes com si fossin feministes d'avantsala. O, per exemple, els càtars.
3: Ah, sí,
2: ens fascinen els càtars,
3: càtars
2: perquè,
3: eh?
2: Perquè eren pacifistes i vegans i macos. Eren una secta rigorista, intransigent, que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat... que la resta del món ha de cremar-se i que ells són els s'autodominen com a perfectes.
3: Sí, el crucer...
2: O sigui...
3: Tenim l'últim càtar!
2: Ben cremats estan. Vull dir...
3: El Crusader però, Kings molen, els càtars. Però, no sé si heu...
2: No, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Molen.
2: I càtars...
3: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars. Apareixen els càtars.
2: Però actualment, no... Fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, progressista... També són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
3: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
3: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Com a actor o com a...
3: Com a actor és molt bo, tio. Com a actor és molt
2: sí,
3: bo.
2: Sí, no, clar, és millor actor que Gladiador.
3: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos Gladiador i que, por lo que sea, la cadena del tigre... Saps el...
3: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno.
3: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que us convidem a repensar tots aquests tòpics, no? Repensar si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem, doncs, això, a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i recomanar aquest programa.
3: Efectivament, ara.
1: Si en un àpat, si a la propera calçotada que feu teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts. no?
0: I jo no tinc res en contra dels cunyats. Tinc un amic que és cunyat. Roma Victis! A les portes de Troia.
2: En Patrick Urbano.
4: A les portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda, com sempre, a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, avui un nou tema, què tal?
1: Hola, doncs sí, un nou tema. Esperem que a l'audiència li agradi.
0: Li agradi que hi hagi un augment, no?, considerable de l'audiència.
1: Hombre, sempre està bé que vingui més col·laboradors i esperem que l'audiència sigui de l'agrat al programa.
0: Molt bé, doncs també donarem pas doncs, a la Eva Sallés, que darrerament la tenim aquí com a col·laboradora. Encantat, què tal, com estàs avui?
2: Hola, Josep, encantada una altra vegada de saludar-te, de veure't amb en Iago i amb un...
0: No, ja pots introduir-lo, ja.
2: Bueno, amb un nou amic que tindrem aquí amb nosaltres.
0: Per això.
2: I, bueno, avui el tema ve fort. Bueno, ve fort no, és interessant des del
0: meu punt
2: de vista.
0: És interessant, exactament. Doncs res, tindrem aquí a un convidat especial que també li deixem les portes obertes, com molts de vosaltres, doncs heu estat aquí amb nosaltres. Per tant, que hem dit al començament, vine com a oïdor, no, dic vine i participa, gaudeix, disfruta. Ell és en Miguel Ángel Segura, és periodista, consultor d'empreses i coach. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Sí.
3: Y bueno, pues a hablar con vosotros un poco de astrología o de lo que queráis.
0: De lo que vulguem. Doncs molt bé, tot seguit hem de saludar...